like the hurricane or a hurricane 2000.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Bon dia, amb energia positiva comencem el Dit i Fet d'avui divendres 22 de maig aquí a Ràdio Pineda. Mireu, la Fundació Marpí i AXA Uniamar han tornat a omplir aquest dijous el taller Horitzó de somriures amb una festa plena d'art, inclusió i, sobretot, molta il·lusió.
1: Una cicama, un pica-pica, regalos i el sorteig a la mà.
2: Heu fet uns dibuixos, no?, m'ha dit la Zenòbia.
3: Sí, yo lo pinté muy guapo y todo. Flores.
4: Una caga y aquí gent, bobo peixón.
1: Una casa, un paisatge, un sol i hables.
5: Això ja fa 14 anys que ho fem i vam començar fent un concurs de dibuixos perquè estem molt integrats amb la feinada que fa Marpí a la Fundació i amb moltes famílies que tenen els fills aquí. Fem una festa en el que tothom participa, tothom que ha fet els dibuixos té un premi. Fem un dia que no estem a l'oficina pels matins i fem una tasca, com dic jo, social, que penso que fa falta.
6: Ens aporta molta alegria a tots en general, però més als nostres usuaris i usuàries que porten un any sencer esperant aquesta activitat i cada dia preguntant quan vetes d'AXA quan fem el concurs de dibuixos. I a més estem molt agraïts per tot el que organitza AXA de Pineda de Mar.
7: Bé i rebé, que m'enteneu? Molt bé.
0: Avui escoltarem aquest reportatge que ha fet el nostre company Jaume Casals. El taller Horitzó ha parlat amb els nois i noies. Hem escoltat l'Abel i la Maria, que des d'aquí els saludem. Sabem que ens escolten i, per tant, des d'aquí, una abraçada i un petó molt, molt fort a tots els nois i noies i a tota la comunitat del taller Horitzó. Ja dic, ara a la punt del dia els escoltarem aquest reportatge que ha fet en Jaume Casals amb aquesta activitat tan bonica que fa AXA Uniamar a Pineda. Escoltarem la Clara, la seva gerent, també a la Zenòbia Pavel, com sabeu, de la Fundació Marpí, del taller Horitzó, i també els nois i noies que ens han explicat com viuen aquesta festa, també aquests dibuixos tan bonics que han fet i que ja ens ho estaven explicant, i que aquest reportatge l'escoltarem d'aquí uns minuts. El Dit i Fet, que ara comencem. Bé, compartint coses molt xules. A més, avui també us explicarem que hem anat fins a Camp Feliu de Manola, al camp de futbol de Camp Feliu de Manola, perquè fins allà es prepara l'equip de futbol 7 de Diam. També els hem anat a veure i també ens han explicat i ens expliquen, juntament amb la seva presidenta, la Maria Arellano, el seu entrenador Antoni García i també amb alguns nois i noies de l'equip, com s'estan preparant. Ho farem al voltant de 8:45 del matí, després de la previsió del temps. Bé, continguts molt bonics que compartim avui divendres, com ens agrada començar el cap de setmana amb notícies positives, bé, i per conèixer de prop també a la nostra gent, les nostres entitats. L'actualitat informativa, com cada dia, la recollim a 8:45 del matí amb en Pep Basart, també la previsió del temps, amb en Jordi Pérez. Ja ens podem calçar perquè tenim un tastet de preestiu aquest cap de setmana, amb bona temperatura, amb caloreta, que ja es nota, i també amb sol, i potser alguna boira. Li preguntarem a en Jordi per la previsió del temps a 8:45 del matí. I avui, que és divendres, com sabeu, aquest migdia també sortim, i avui ens interessem per propostes que es faran a Pineda, no aquest cap de setmana, però sí la setmana que ve. Per què? Doncs perquè, atenció, arriba la Vibra Jove i la 7a edició del Petit Ressona, que és aquesta trobada de percussió infantil i juvenil que organitzen els Petits Musicae. Avui en parlarem al sortim d'aquest migdia, 2:45, no us ho perdeu. I moltes coses més, que us estem preparant, però mica en mica no ens atabalem, que ens encanta començar allò que se'n diu popularment piano piano. Un dia més, fins a la 1 del migdia. Aquí estem per acompanyar-te, per enviar-te energia positiva i per espavilar-te també aquesta hora del matí, clar que sí. Salutacions, el meu nom és Olga Dieguer.
8: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: I al pati de Can Comas, també un bar molt popular, i aquest cap de setmana, atenció, que arriben les cloendes dels grups il·lusionistes i arlequins de l'Escola de Teatre Arturiscle. Actuen dissabte i diumenge a la Sala Polivalent del Centre Cultural, i al web del centre trobareu els espectacles i els horaris. També podreu comprar les entrades al web cserrapineda.cat. Bé, com us deia, un any més la Fundació Marpí i AXA Uniamar s'han unit per donar premis als usuaris del Taller Horitzó a través d'aquesta festa que han fet aquest dijous amb aquest concurs de dibuix que ens expliquen els nois i noies, també la Zenòbia Pavel del Taller Horitzó i de la Fundació Marpí, i també la Clara Segura d'AXA Uniamar. Els escoltem en aquest reportatge que ha fet el nostre company Jaume Casals.
1: Ràdio Pineda s'ha desplaçat fins al Taller Horitzó i estem parlant amb la directora general de la Fundació Marpí, amb la Zenòbia. Zenòbia, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Escolta'm, explica'm una miqueta què està passant avui aquí a la Fundació.
2: Aquí, a la seu central de la Fundació Privada Marpí, que és el Taller Horitzó, estem celebrant l'activitat de col·laboració amb l'entitat AXA de Pineda de Mar. Ells fan un concurs de dibuixos pels usuaris del centre ocupacional de la Fundació Privada Marpí. Aquesta activitat ens aporta molta alegria a tots en general, però més als nostres usuaris i usuàries que porten un any sencer esperant aquesta activitat i cada dia preguntant quan vens d'AXA, quan fem el concurs de dibuixos.
1: Per què és tan important per ells aquesta activitat?
2: És una activitat molt important d'inclusió social que dona molta visibilitat a la nostra entitat, en el poble, i a més estem molt agraïts per tot el que organitza AXA de Pineda de Mar. Tenint en compte que ells, a més dels dibuixos que nosaltres fem, tot aquest esforç està compensat amb uns premis que ells regalen. I les nostres persones estan encantades de rebre la diploma que ells preparen i més un petit regal.
1: I en què consisteix? Es passen dies fent un dibuix?
2: Normalment tenim una temàtica, no? Aquest any la temàtica és primaveral. Cadascú va fer un dibuix amb temàtica primaveral que es farà en exposició a les oficines de Pineda. I aquest dibuix té un premi per cada persona que l'ha preparat.
1: I ara explica'm una miqueta si teniu algun projecte més de cara al futur amb la Fundació i amb els nois.
2: Sí, tenim molts projectes en tots els àmbits. En el centre ocupacional també tenim projectes de fomentar la inclusió social amb més entitats del poble, com que també ahir vam tenir una activitat de voluntariat amb els treballadors de la Caixa, amb altres entitats com el CIFES, que també venen a fer pràctiques aquí a les nostres instal·lacions, i altres entitats que volen participar.
1: Doncs que vagi molt bé aquestes jornades, Zenòbia. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies per tot a vosaltres.
1: I ara ens fa molta il·lusió perquè podem entrevistar i que ens diguin per veu pròpia també com estan visquent la jornada d'avui a tres dels usuaris d'aquí al Taller Horitzó, que estem amb en Jordi, amb la Maria i l'Abel. Molt bon dia, nois.
3: Hola.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
1: Vinga, Abel, explica'm una mica, què és el que feu avui aquí al taller?
3: Una cicama, un pica-pica, regalos i el sorteig a la mà.
1: Heu fet uns dibuixos, no?, m'ha dit la Zenòbia.
4: Sí, jo l'he pintat muy guapo y todo.
1: Vale, i sobre què heu pintat?
4: De flores.
1: Molt bé, i Jordi, com estàs visquent tu la jornada? Estàs a punt per començar?
5: Sí, eh?
1: Quin dibuix has fet, tu? Què has dibuixat?
5: Folle.
6: Flores.
5: Ah, ja explica bé. Una cara i aquí gent, bobo persona.
1: Molt bé. I l'Abel, què ha dibuixat l'Abel?
3: Una casa, un paisatge, un sol i arbres.
1: I què, tens ganes de que comenci la jornada?
3: Sí.
1: Faràs molt d'esport avui?
3: Sí. Jo crec que guanyaré.
1: Creus que guanyaràs? I quin és el premi? El saps ja o no?
3: No sé.
1: Això és sorpresa, no?
3: Sorpresa.
1: Molt bé, doncs que vagi super, super, super bé, que us ho passeu molt bé.
3: Vale.
1: I ara parlem amb la Clara Morera, que és la gerent d'AXA aquí a Pineda. Clara, explica'm una mica què esteu celebrant avui i per què és tan important aquesta activitat pels usuaris de l'horitzó.
6: Bueno, nosaltres cada any, això ja fa 14 anys que ho fem, i vam començar fent un concurs de dibuixos perquè estem molt integrats amb la feinada que fa Marpí a la Fundació i amb moltes famílies que tenen els fills aquí. Llavors vam pensar en fer alguna qüestió que sigui lòdica i que per ells fos important. Al principi ho fèiem a l'oficina perquè era més petit, menys quantitat de persones, però passada la pandèmia, que també ells han tingut més personal, llavors van decidir, Marpí ens ha deixat les instal·lacions i fem una festa. Ara sí que és una festa. Abans era una mica donar 4 premis pels dibuixos, però ara és una festa en el que tothom participa, tothom que ha fet els dibuixos té un premi, i després hi ha 5 premis grossos per la gent que en un moment determinat fem un sorteig i la sort. Llavors, per què ho esperen tant? Perquè fem una festa amb menjar, amb pastissos, amb coses que per ells, i fem gincames. Tenim un equip de gent jove, que és l'Anna Lorente i l'Enric Lorente, que ells es dediquen a la part lúdica, i els agrada molt organitzar coses. I llavors, fem un dia que no estem a l'oficina pels matins, i fem una tasca, com dic jo, social, que penso que fa falta a tot arreu, i més a Pineda.
1: I després aquests dibuixos estaran exposats en les vostres oficines de l'Avinguda Montserrat.
6: Sí. Nosaltres el que fem sempre és que quan acaba la festa, si no aquesta tarda, demà, venim a buscar-los i us posem a l'aparador. De manera que tothom pugui gaudir. Les famílies, no famílies i gent, que per donar una mica de visió què és Marpí. Moltes vegades hi entra gent i pregunta, ja què és i això? Apoyem una mica que sàpiguen el que està fent aquesta fundació, que és una tasca impressionant i que amb els temps que ja porto molts anys venint, va evolucionant molt i va donant molt suport a aquestes persones que jo penso que aquí són feliços, que és del que es tracta.
1: I amb aquests 14 anys, Clara, tu em podries explicar alguna anècdota, algun moment maco que hagis pogut viure aquí al taller?
6: He viscut molts, però el més maco és quan vens i tothom te saluda i tothom diu, oi, oi, és el dia! I després, durant l'any, te veuen pel carrer i també et saluden i et fan una abraçada i, ai, quan farem la festa? No, si ara estem a l'octubre, fins al maig no. Jo penso que això és bo perquè per ells ho viuen molt com una festa especial per ells. Perquè nosaltres la importància són totes les persones que estan aquí integrades, tant els treballadors de Marpí com les persones que venen aquí a fer tasques, a treballar, a gaudir i a jugar i a fer campionats i fan de tot. I nosaltres intentem col·laborar una miqueta i donar un dia especial. Només això.
1: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, Clara, i molta sort.
6: Pues molta sort per tu també, gràcies.
0: I Catxulo, que és anar a cobrir aquests actes, ens consta també, perquè Ràdio Pineda fa molts anys també que hi anem i que ho seguim, i tota la raó per la Clara, que quan arribem allà doncs sempre són abraçades, salutacions, per tant, des d'aquí un petó, petó molt, molt, molt, molt gran, per tota la gent del taller Horitzó. Va, que és un 8:15 del matí, ara quan arribi en Pep repassem la informació, però encara ens queda una mica de temps per aquesta, que la persona o la gent que sap que és per ella, ho saben. És la Morotxa.

0: La Morotxa, déu-n'hi-do, quina marxa aquesta hora del matí. És divendres, arriba el cap de setmana i aquesta cançó, bé, la Eva i companyia ja saben que és per ella. Un petó també per tots vosaltres. Va, Pep. Pep Azar, bon
1: dia.
0: Què tal?
1: Molt bon dia. Mira, avui mira, aquesta que sonava, però avui també Bad Bunny, has vist el que has passat a Barcelona, no?
0: Sí, sí, que ho he vist, sí.
1: Doncs, mira, ara, escolta, estava intentant... he pensat, bueno, jo que fas una tonteria aquí al dematí, i posaràs alguna cançó de Bad Bunny?
0: No.
1: I no me n'hem sortit.
0: No,
1: és que he estat escoltant 5, 7, 8 cançons de Bad Bunny i pensant, bueno, alguna que...
0: Un fragment.
1: Només m'agrada aquella de Titi i tinc moltes nòvies.
0: Ah, sí.
1: Aquesta està bé. Aquesta la trobo que està bé, que està bé.
0: Però que t'identifiques. No,
1: que va, que va. Però trobo que té un rotllet.
0: Ostres,
1: però...
0: el cafè, tio, com m'ha activat avui. No trobem cap cançó que sigui adequada.
1: No, és que tampoc... Bueno, ja adequada o no, però és que no li trobo... És que, de veritat, que és un fenomen brutal... Poca broma amb Bad Bunny, farà dos concerts a Barcelona avui i demà, entrades exaurides, com us podeu imaginar, des de fa mesos.

0: saps,
1: que, home,
0: no?
1: Clar, evidentment.
0: Tengo muchas novias.
1: Buscant, però l'has de posar a minut 1 o així, que és quan ja...
0: Titi me preguntó.
1: Això, Titi me preguntó.
0: Vale,
1: és
0: mira,
1: aquesta.
0: Deu,
1: vinga,
0: ser,
1: va.
0: Deu ser això, espera, esperem.
1: És això. Posa minut 1 o minut 2, que és quan hi ha la castanya.
0: Espera, a veure si so... A veure, ai, per què no em sona? Ara, mira.
2: Però ven

0: frío y mañana...
1: És un lament en tota regla. Jo ara m'imaginava, saps com els llops que es posen damunt de la muntanya i comencen a udolar desesperadament?
2: No cal saber cantar, però és un fenomen social, sociològic, diria jo, de com Bad Bunny omple estadis, eh? És que, clar, algú pensarà que estem fent broma, però no és cap broma, és l'artista més escoltat a nivell planetari i, per tant, el que diem, eh? Vull dir que no perdem de vista què és el que està escoltant la gent més jove, que és això, eh? Bad Bunny.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Vinga, va, anem a més coses. Sí. Avui comencem parlant de l'Ajuntament de Pineda, que impulsa ajuts per l'eficiència energètica de comerços i indústries. Trobareu tota la informació, doncs, a Ràdio Pineda. La subvenció pot arribar a cobrir fins al 50% de la inversió, el màxim és de 600 euros. Com sabeu, Ràdio Pineda posa en marxa aquest cicle d'entrevistes aquesta setmana, que havia d'acabar avui amb Sílvia Biosca, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Cada dia hem entrevistat, doncs, un portaveu. Bé, ja ens ho van advertir ahir a la tarda l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, per una indisposició petita de salut, sense massa importància, per dir-ho així, però ja fa dies que l'arrossega, doncs avui no pot ser aquí. Per tant, una entrevista que havíem d'emetre en directe avui l'haurem d'emetre dilluns. Així hem quedat amb ella, per tant, li donem de marge, diguem, aquest cap de setmana perquè es pugui recuperar. A més a més, el dilluns hi ha ple, per tant, doncs, intentarem no parlar tant de ple i sí del seu partit com a regidora, o en aquest cas alcaldessa, portaveu del Partit dels Socialistes. Per tant, avui no hi ha entrevista amb Sílvia Biosca, la farem dilluns.
1: Bé, des d'aquí també li desitgem una ràpida recuperació, òbviament.
2: I l'Ajuntament de Pineda posa en marxa la neteja de la Riera de Pineda, també de Can Feliu de Manola, una neteja, per dir-ho així, en el seu tram urbà, en el cas de la Riera de Pineda, al llarg d'uns 400 metres, en el cas de Can Feliu de Manola, al voltant de 100 metres, bàsicament per eliminar canyes i deixar la flora, diguem-ne, autòctona, com serien, per exemple, els alocs. Aquest dissabte arriba un concert a Pineda de Glosa amb un vermut al pati de Can Coma, serà al migdia, l'acte combinarà música, improvisació, en un ambient molt festiu, molt participatiu, per tant, aquest cant de Glosa, que serà aquest dissabte, com diem, al pati de Can Comas. I avui us expliquem també que ahir es van revertir els premis de la Fundació Marpí a Maxa, que s'uneixen cada any per atorgar els premis d'un concurs de dibuixos, que ja podeu veure als aparadors de AXA. Arriba la Brec de l'Arola. Aquest diumenge tornarà amb un programa molt ple de cultura, tradició i també molt bon ambient. Recordeu a Borsevinyà, amb ruta, per exemple, per pujar pel Camí de les Costes, una ruta guiada, o també la presentació del llibre i agendes i rondalles dels Països Catalans, que va a càrrec de Dani Rangel. I del cap de setmana també destaquem la Malgrat Shopping, demà dissabte a Malgrat, pel centre de Pineda, amb moltes activitats comercials, lúdiques i també gastronòmiques. A Santa Susanna es fa el Susanna Blues Festival, ja des d'avui i fins al cap de setmana. I a Calella, recordeu que arriba l'obra de Bània amb Joel Joan, que actua, doncs, a Calella. Activitats de cap de setmana. Bé, avui els diaris parlen de moltes qüestions en l'àmbit més català. Mira, aquesta vegada començarem per Catalunya, perquè els pressupostos, doncs, aniran endavant i ja diuen els titulars que els pressupostos donaran, diguem-ne, aire a Salvador Illa

0: per encarar doncs, aquesta legislatura. Però, sobretot, el que avui destaca la premsa, sense cap mena de dubte, és la portada que fa referència al senyor José Luis Rodríguez Zapatero. Ho dèiem l'altre dia, que generalment en alguns... quan en els estaments polítics se sol, i en altres també, se sol fer servir els dos cognoms, que recordem, Espanya és un dels pocs països del món que utilitzem, per dir-ho així, els dos cognoms, no? Per exemple, José Luis Rodríguez, el seu primer cognom és Rodríguez i el segon és Zapatero. En canvi, se'l coneix com a Zapatero. Se'l coneix més pel segon que no pas pel primer. Bé, el jutge li congela 500.000 d'euros que tenia al banc per evitar doncs, que es puguin ocultar, segons diu el jutge. I els diaris diuen avui doncs, que fa una olor de sucarrim, tot aquest cas, veurem a veure què és el que passa. També explica doncs, que el PSOE està una mica nerviós amb el famós cas Plus Ultra, que és aquesta companyia aèria bueno, de Venezuela, bueno, que va aconseguir ser rescatada en part pel govern espanyol. És que és complicat de nassos, però avui els diaris en parlen i molt, i el govern espanyol defensa el rescat d'aquesta aerolínia per la qual ara s'està investigant el José Luis Rodríguez Zapatero. Deixeu-me dir, és la portada, és la portada de tots els diaris. Deixeu-me dir la portada, deixeu-me destacar la de l'ABC, perquè poques vegades he vist una portada tan... com ho diria? És que no és la paraula bèstia, però és una portada d'aquestes... que és una portada que és com una mica per passar la història. El dibuix que han posat en tota la portada, l'ABC, sabem quin és molt tendenciós, La portada de Zapatero és una caricatura molt ridiculitzada de José Luis Rodríguez Zapatero, que la portada no té desperdici. O sigui, la portada és d'aquestes que et quedes mirant la portada i comences a fer-te preguntes de veure el periodisme ben bé on està, perquè és... heavy metal. Per tant, imagineu-vos tota l'operació que s'ha posat en marxa per fer caure Zapatero, però vaja, més que Zapatero, per fer caure el govern espanyol, Però també diuen en molts mitjans que la qüestió segurament no acabarà d'anar bé del tot, Bé, què més? Jonathan Andic, doncs, que posa a prova doncs, ara el seu consell d'administració de Mango. Hi ha molta història periodística sobre la mort d'Isaac Andic, i avui doncs, llegim moltes qüestions en referència també a aquest, per dir-ho així, famós cas. Avui llegim també tota la premsa. Torna a haver una reunió amb la comunitat educativa a Catalunya, i també avui es parla doncs, de joves i com emancipar-se, una qüestió doncs, molt i molt difícil per la joventut. Per cert que assegura avui també, per exemple, La Vanguardia, que Europa, la Unió Europea, té un pla, per dir-ho així, secret, que serviria per substituir l'OTAN, si més no per donar-li doncs, un aire diferent a aquesta situació de l'OTAN. Bé, avui els diaris parlen també el que dèiem, de Bad Bunny, que comença a Barcelona el seu tour europeu amb aquesta música urbana llatina on no cal saber cantar. Diuen d'ell que és el millor del món, però també el pitjor del món. Però és interessant aquesta equació, per dir-ho així.
1: Musical.
0: I avui també els diaris parlen de la visita del Papa a la Sagrada Família, que acabarà ni més ni menys que amb un gran espectacle de drons que es podrà veure doncs, al cel de Barcelona. Veurem a veure doncs, quin és aquest espectacle, que segur veurem tots doncs, per televisió. S'estan preparant, ja han anunciat moltes sorpreses en aquesta visita del Papa. Per cert, jo tinc alguna cosa que em ronda pel cap que no diré fins que no faltin un o dos dies. Sobre la visita del Papa. Que tinc alguna sospita que poden passar algunes coses. Però no, ja me la guardo per mi. I jo, saps què passa? Que jo sóc un... Jo sóc un gafe, Quan jo dic una cosa...
1: Que ets visionari, una vaja, que tens experiència, ets visionari i va per aquí.
0: Quan et dic una cosa, es gafa.
1: Se fa. Escolta, una pregunta. Una pregunta. Tu ets dels que t'amorres?
0: M'amorro?
1: Ah, clar. No, et poso un context. Et poso un context. Quan vas en cotxe,
0: no.
1: Ets dels que t'amorres?
0: No.
1: Fa molta ràbia, això,
0: No. Per cert, ahir no vaig explicar-ho.
1: No, t'ho dic perquè si algú es pregunta si et poden sancionar per amorrar-te el vehicle del davant, els Mossos cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat.
0: Bueno, doncs...
1: Ho dic per aquells que teniu la mania d'anar allò...
0: Sí, doncs,
1: rozando el larguero.
0: Doncs si circuleu una mica pel món, veureu quins drames hi ha.
1: Ah, no, perquè... però estem a Catalunya.
0: No, però el món vull dir... Per... Escolta, l'altre dia venint cap a la ràdio, gairebé no arribo, perquè gairebé acabo sota un cotxe.
1: Clar, tu vens en bici.
0: Això. Va ser ahir,
1: eh? Tu vens en bici.
0: Vull donar, doncs, records per aquell...
1: Amic.
0: Podríem dir imbècil amic, integral.
1: Amic conductor.
0: O sigui, imbècil integral, que, a més, anava amb la seva senyora, entenc jo, amb tota la patxorra, que semblaven allò dos ossos, un conduint i l'altre mirant-s'ho, que eren tan osso un com l'altre, eh? Tenien el mateix aspecte. I quan jo vaig fer una cara de dir, escolta, gairebé m'ha aixafat, pues la seva cara va ser impertèrrita.
1: Què dius?
0: No van tenir cap mena de... no es va moure cap muscle de la seva cara.
1: Cap mirament.
0: Sí. No es van sentir... O sigui, no van tenir... a més, fumant un per un costat, l'altre per l'altre. Vull dir que...
1: I tan tranquils.
0: Sort que tenia bons frenos al seu cotxe, eh?
1: Ah.
0: Perquè, clar, vaig estalviar-me d'un bon disgust. I tu també, perquè estaria sense company durant setmanes.
1: No, doncs
0: estaria
1: això sí que no, eh?
0: El cotxe.
1: Això
0: escolta,
1: sí que no.
0: No, que abans d'acabar...
1: Tenim en Jordi,
0: sí,
1: que ens espera,
0: no,
1: eh?
0: No, m'oblidava. No, no,
1: vaig
0: no,
1: posar la sintonia.
0: No podem oblidar això, eh? A final de la Copa d'Europa, les donzelles de la Barça femení...
1: Ah, sí, aquest sí.
0: Algú, hi ha un senyor que és molt viral, que és Antoni Junyent, que és un senyor que fa vídeos per Instagram, bueno, és una tonteria com una casa, eh? Que les anomena les donzelles. Bueno, és un senyor gran, eh? Yeah. I juguen, l'equip femení del Barça juga demà la quarta copa per guanyar, la quarta Copa d'Europa. Per tant...
1: Molta sort.
0: És un partit que es juga demà a la tarda.
1: Molt bé. Doncs bé, arribem a 8:45 del matí i ens passem, eh? Jordi Pérez, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Vinga, va, que estem de bon humor, tenim ganes d'estiu i em sembla que tindrem un primer tastet aquest cap de setmana, no?
2: Doncs sí, i amb majúscules, perquè la calor apretarà de valent i sembla que es vol perllongar la setmana que ve, fins i tot intensificant-se. O sigui, si notarem calor aquests dies, doncs preparin-se la setmana que ve, perquè ja ahir ja en sumàvem, algú pot pensar que aquest noi sempre exagera, però jo veig els mapes i els analitzem per davant, per darrere, i després fem una extraiem el que veiem, i nosaltres ho hem de dir. Nosaltres no amaguem res, no ens fa gens de gràcia aquesta situació, serà notícia, perquè és que és un anticicló robust, extens, la massa d'aire, per cert, la massa d'aire que d'aquests dies, res és aire africà ni saharià, res. Ve de l'Atlàntic, és una massa d'aire que ha vingut de l'Atlàntic, però se troba ara en una situació anticiclònica, d'estancament atmosfèric, absència de nuvolositat, absència de vents destacats, intensa radiació solar, i, per tant, la massa d'aire s'anirà caldejant propers dies, ja ho està fent, amb aquests valors, que ahir als més de 30 van caure ja per moltes zones de Ponent, Lleida, Tarragona, hi ha en algun punt a la Catalunya Central i Girona, aquí a la costa de l'Almeresme, 25 graus, ja van fregar, hi ha moments que baixa la humitat, i què me'n diuen d'aquest sol? A migdia, tarda, amb vents pràcticament encalmats, doncs el sol crema de valent. Precaució, els propers dies busquin l'ombra, barrets, i han d'anar a fer passejades, perquè el sol, insistim, que de juliol, eh? Sol, avui, els models, com que hi ha aquest estancament, alguns models ens insinuen que a partir del migdia, tarda, vespre, nit, i també part de demà, podien aparèixer uns bancs a boira a la Costa Brava, fregar a la Costa Central, molt a tall de mar, si apareixessin en aquest moment, en aquestes zones, si apareixen, perquè no podem assegurar, perquè això és molt difícil, doncs l'ambient fresc, molt a tall de mar, però insistim, són fenòmens molt locals, dintre d'un context de gran estabilitat, i el pronòstic és ben clar de sol avui divendres, temperatures poden pujar avui 1 o 2 graus, a moltes zones interiors, si ahir va fer calor, avui en farà una mica més, vents molt fluixos, bufa una mica de terral, fresquet, entre cometes, aquí a Pineda Nord, anirà fluixant i entrarà pues, una mica de brisa de mar. Ahir, per cert, vam fer el primer banyet, déu-n'hi-do la mar, com un plat fantàstic, eh? S'anirà caldejant la mar, ara ja volta els 20-21 graus, o sigui, fixin-se, la fredor, no, si es banyen no notaran fredor. I els propers dies m'atreviríem a dir que a la setmana que ve, si es manté aquesta estabilitat, doncs podríem arribar als 23, 24 o per què no 25, eh? Per què? Perquè tinguem 7 o 8 dies d'aquest sol infernal que li caurà a sobre de la superfície marina, almenys a la part superficial. Si anem a aigües profundes, doncs l'ambient estarà més fredot. Però vaja, la mar s'anirà caldejant. Demà dissabte, dia de sol, ciclo en majúscules que s'extén per França, Illes Britàniques, ha fet tota la península Ibèrica, sol, però sempre amb el permís de que puguen aparèixer alguns bancs de boira, potser la línia costanera, però que és difícil pronosticar els trams horaris i si durarà molt, poc, però vaja. Nosaltres ho deixem així una mica entre cometes perquè el sol serà l'amo i senyor. Vents demà dissabte molt fluixos, temperatures en principi sense canvis a Catalunya, o sigui, si avui ja diem aquest ascens, doncs demà pràcticament igual. Molts valors ja passaran dels 30 graus a tot Catalunya interior i aquí doncs voltant entre els 24, 25, 26 graus, que déu-n'hi-do per ser a tall de mar. Diumenge, més caloreta. Aquí a la costa és probable doncs, que tinguem descensos de les humitats i puguem tenir doncs, temperatures més altes. Diumenge el sol picarà més, podem dir-ho, més calor, sense gaires canvis a l'interior, on poden pujar 1 o 2 graus, per tant, de calor d'estiu al màxim. La setmana que ve, atenció, la massa d'aire, el que els estem dient, se manté l'anticicló robust, estacionari, damunt la península Ibèrica i Europa Occidental. Aquesta insolació anirà a caldejar la massa d'aire, poc refredament nocturn, i ens atreviríem a dir que la setmana que ve doncs, les temperatures més altes i els models ja comencen a insinuar que les temperatures la setmana que ve doncs, de pic de l'estiu, amb molts valors que passaran dels 35 graus a Catalunya, en zones interiors, i aquí, doncs, vés a saber si hi ha moments que ens baixen les humitats, amb vents una mica terrals, i fa disparar les temperatures cap als 27, 28 o 29 graus, vés a saber. Però els models insinuen que la setmana que ve la calor encara apretarà més. Una dana dèbil, la costa per l'oest peninsular, Galícia, Portugal, pot generar un ruixada, una tronada, no des de muntanya cap a aquell sector, però aquí ni ens n'adonarem, això és una situació molt, molt localitzada, que no, pobreta d'Anna, poca cosa et podrà fer amb aquest anticicló robust i que, insistim, serà notícia, atenció als avisos per calor, si aquesta setmana en farà, doncs preparin-se la setmana que ve perquè en farà més, s'intensificarà i estarem parlant de temperatures doncs, de canícula, de 15 de juliol al 15 d'agost. Amb això ho diem tot, la calor que farà, amb el sol escalfant a base de bé, cremant, caient foc del cel, precaució, busquin l'ombra, crema, barret, ulleres, perquè el sol, insistim, no serà propi del mes de maig, sinó serà més propi del pic de l'estiu. Següent, això és tot, Olga, o sigui, poca cosa més a aguantar.
1: Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Això per la setmana que ve, no?
2: Sí, sí, sí. L'any 2022, el 22 i 23 de maig, es van assolir valors excepcionals de calor. Jo m'ho mirava. El que queda setmana no s'assoliran aquests valors de fa 4 anys, però la setmana que ve ja veurem si no arribem a algun pic d'aquests de l'any 2022, perquè havien valors de 35, 36, 37, 38 per tota la Catalunya interior, jo no me'n recordo, però hi són, no ens en recordem, però va passar. Ja veurem la setmana que ve si no es repeteix una situació semblant a el que va passar aquells dies de fa 4 anys, perquè no em fa gaire gràcia aquesta massa càlida tan estacionària. I amb aquest sol, ja veurem com acaba tot plegat. En tindrem temps de parlar, no? I dilluns, la notícia serà aquesta. La calor molt intensa i temperatures desfasades per ser mes de maig.
1: No, i per finals de maig, Déu-n'hi-do. Jordi, tindrem ocasió d'explicar-ho. Gràcies per la informació, bon cap de setmana i fins dilluns.
2: Bon cap de setmana, fins dilluns.
3: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
1: Anem arribant a 3:15 del matí. Això és el Dit i Fet de Ràdio Pineda. Jaume Casals, bon dia.
2: Molt bon dia, Olga.
1: Què tal, va? Què és divendres? Què ens expliques?
2: Doncs mira, avui et porto a una... A mi em fa molta il·lusió quan m'envieu por ahí, vale? Això és així. I l'altre dia vaig anar a veure a l'equip de futbol 7 de la Fundació Adiam i la veritat que és molt potent tota la labor social que fan. Vaig estar parlant amb la Maria Arellano, que és la presidenta de Adiam de l'Almaresma, amb el Toni García, que és el seu entrenador, i després també amb 3 i 4 dels usuaris de Diam, d'aquests superjugadors, atletes, que, escolta'm una cosa, són molt bons,
1: Oh, i tant.
2: Perquè, spoiler, la temporada passada ho van guanyar tot.
1: Uau.
2: I aquesta temporada també estan molt i molt bé. I res, Olga, doncs ara mateix, si tens les entrevistes, doncs començarem a escoltar una mica tota la labor que fa Adiam a Can Feliu de Manola, que entrenen a Can Feliu de Manola.
1: Anem a escoltar el reportatge.
2: Ràdio Pineda avui s'ha desplaçat fins a Can Feliu de Manola, al camp de futbol, on aquí entrenen els adolescents i adults que formen part de l'associació Adiam. I ara mateix estem amb la Maria Arellano, que és la presidenta d'aquesta associació. Explica'm una miqueta tu com a presidenta, Maria, quina importància té aquest projecte?
3: Sí, bueno, el projecte de futbol, la veritat és que han hagut diferents variacions. Nosaltres hem jugat a futbol sala, després els nois van començar una lliga nacional. Els nois els agrada més el futbol 7 i es van passar al futbol 7. Al futbol 7, clar, hem jugat diferents lligues i les continuem jugant. Ara mateix és la Willy 7, que juguen molt d'equips i n'hi ha equips a l'A, al B, al C. Val? Nosaltres estem amb el grup B. Després hem jugat també una lliga de futbol amb la CEI i aquesta lliga precisament el que se caracteritza és perquè poden jugar jugadors que no tinguin cap tipus de discapacitat. Això és el projecte d'Integrados. Per mi això és la inclusió real, no? Perquè hi ha jugadors amb discapacitat i sense. Com funciona això? Doncs, per exemple, que els jugadors que no tenen discapacitat mai poden marcar un gol. Si el marquen, és nul. I és una lliga que s'agrada molt, també. Els nois, sobretot, és que estan compartint molt. Tenen el sentiment de pertanyença a un grup. En aquest cas, es uneix molt tot el que és el futbol. Els agrada molt, disfruten. Els agrada guanyar, i molt. Estem aquí gairebé una hora i mitja fent aquesta activitat, i no és només arribar i fer un partidillo, és que són moltes més coses en conjunt que amb ells sí, va bé.
2: I després imagino que també viatgeu, també feu partits fora de casa. Què suposa per ells també aquesta activitat de no jugar sempre a casa i fer aquests viatges amb la resta de companys?
3: Bueno, la veritat és que és un... Lo primer de tot és il·lusió, moltes ganes, i després convivència, perquè és superimportant que ells sàpiguen com viure, perquè potser no tenen les mateixes oportunitats que igual pot tenir un jugador de futbol que no tingui cap tipus de discapacitat. L'any passat van jugar a Castelló i van arribar supercontents. Van quedar subcampions d'Espanya i, bueno, emocionats. I després una altra cosa, que aquesta lliga que nosaltres juguem, que això aporta molt, és que quan acaben els partits de futbol hi ha una cosa que se diu el tercer temps. Quan tots els equips ho tenim que fer, perquè això no marxem d'aquí enfadats. A vegades hi pot haver-hi el problema que algú marxi enfadat, no? Però aquí això no ha de passar. Al final és esport i el que passa en el camp s'ha de quedar en el camp. Són jugadors que ja fa anys que formen part del nostre equip i a poc se van cada vegada més. Hi ha gent que es truca i així, i se van incorporant nous jugadors o jugadores que poden venir. A l'esport adaptat acostuma a ser mixta.
2: A part del futbol, també feu altres esports.
3: Sí, l'altre esport que portem a terme, el primer de tot, que va ser la natació, que hi ha dos grups, i dintre d'aquests dos grups hi ha el que fa més tecnificació, que també aquests nois i noies van a competir arreu de Catalunya. De fet, l'any passat també van anar a Mallorca, un d'ells, i tenen les mateixes oportunitats. Després hi ha un altre grup que potser ja no és tant de competició, però és superimportant treballar tot el que és la mobilitat dintre de l'aigua, perquè és on més lliures se senten. I l'altre projecte, que és un projecte que està molt també creixent, al igual que futbol, és l'atletisme. L'atletisme és veritat que ara portem des del mes d'abril, que hem anat a Guadalajara, que hem anat a València, que hem anat a diferents campionats, a diferents arreus de Catalunya, i ara anirem al campionat de Tarragona, alguns després anirem a Sabadell, i uns altres després marxaran a Càceres. Amb una possible, que no ho sabem, depenent dels diners, potser anirem a Salamanca.
2: Teniu algun projecte així a curt termini que ens puguis explicar una miqueta?
3: Sí, Bòtsia.
2: Què és això?
3: La Bòtsia és un projecte que és per major de 65 anys. Ja vam fer un projecte pilot aquí a Pineda fa poc. Va agradar molt i és un projecte que no necessàriament les persones han de tenir cap tipus de discapacitat, perquè és un projecte que és per tothom, no? La Bòtsia, com se juga? És molt semblant a la petanca, però només que es juguen entre equips i juguen sentats. No poden jugar drets. O sigui, des que està sentat han de calcular per llançar. Si tot va bé, aquest projecte s'iniciarà el mes de setembre i esperem també que hi hagi persones que vulguin participar-hi. Doncs res, que és des del 29 de juny fins al 14 d'agost, bueno, nosaltres també portem a terme un campus multiesportiu per a nois i noies de 12 a 35 anys, o 38.
2: Molt bé, doncs des d'aquí també en Maria aprofita per fer una crida que s'apuntin.
3: Sí, sí, si algú està interessat pot demanar-vos informació i nosaltres així enviarem amb molt de gust.
2: Molt bé, Maria, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres.
2: I ara, doncs, no podia ser d'una altra manera que fer-li quatre preguntetes també a l'entrenador d'aquest equipazo, que és en Toni García. Toni, va, explica'm una miqueta, què fas aquí, al camp de Can Feliu de Manola?
4: Bueno, jo porto ara 3 anys amb ells, vale? És un projecte que vam estar parlant amb la Maria, m'ha estat explicant, i bueno, vaig conèixer aquesta gent i la veritat que soc molt orgullós d'ells, perquè estàs veient que tenen poca mobilitat, hi ha gent més adaptada, més que no, però, hòstia, veure l'esforç que fan dia a dia i veure que aprenen, que s'ho passen bé entre ells, doncs és una cosa que t'omple molt. El primer que faig és sempre fem una xerrada abans de començar l'entrenament, perquè ens expliquin, perquè interactuïn entre ells. I a poc a poc pues, van participant tots. Hi ha gent que costa més, hi ha gent que li costa menys, però fem una interacció tots i més o menys vull que tots siguin partícips d'aquesta xerrada. I a partir d'aquí pues, comencem una mica l'entrenament de futbol, fem una mica d'exercici físic i després al final pues, fem una mica de pilota, fem jugades, ensenyem algunes jugades, els faig participar amb ells, no? Que matrin a veure quin joc volen fer o quin exercici volen fer dels que hem practicat.
2: Quins són els valors que tu els hi vols transmetre a tots aquests nois?
4: Jo, que tots som iguals, que no hi ha ningú millor que ningú, el companyerisme, sobretot, ser companys i saber les possibilitats que tenim cadascú de nosaltres, no? Perquè és una cosa molt important, no? Aquesta, que saber els límits que tenim, fins on te puc arribar, fins on no puc arribar, i som un conjunt de... És un equip.
2: Portes 3 anys, Toni, ara em comentaves, coneixes ja molt a les famílies també, imagino, sí. Tots aquests nois. Què et diuen les famílies?
4: Les famílies en si, m'agradaria que les famílies s'adaptessin més, s'involucressin més, perquè a vegades ens hem trobat que costa que s'involucrin, saps? I ens agradaria, per tant la presidenta com els jugadors, ens agradaria que es fessin partícips de tot això, que a vegades ens trobem una mica sols.
2: I va, ara ja és una pregunta per tafanejar una mica. Guanyen partits?
4: Sí, mira, ara portem l'any passat, van quedar campions sense perdre cap partit, van quedar invictes, van fer dues lligues diferents, les dues lligues invictes, van guanyar, i després van fer un torneig que també van quedar campions, van pujar de lliga, i aquest any portem... Bueno, ja estem acabant, falta l'últim partit i estem entre els tres primers.
2: Toni, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort en aquest últim partit i a topem la següent temporada.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Bueno, Carlos, molt bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Va, explica'm una miqueta, què és el que feu en un dia normal d'entrenament?
5: Bueno, pues, l'equip en si, fem un escalfament i entrenem, passem bé, hi ha molt de companyerisme i això, és el que es tracta, passar-ho bé, venir aquí, fer esport i ja està.
2: Fa molt que fas esport, tu?
5: Sí, des de ben petit.
2: Des de ben petit. I el futbol és el que més t'agrada o practiques altres esports?
5: No, el futbol és el que més he practicat.
2: Quina és l'emoció quan guanyeu un partit?
5: Emoció, sí, alegria, treball, sí, emoció, sí.
2: Va, com us dieu?
6: Aleix Brugat.
7: Daniel Pi.
2: Què és el que feu en un dia d'entrenament?
6: Pues mira, primer escalfem una mica, fem mobilitat i fem alguns estiraments. I llavors dividim, bueno, a vegades fem físic, a vegades toquem més pilota, depèn de l'entreno.
2: Daniel, i explica'm, què és el que feu quan toca físic? Us fot molta canya, al Toni?
7: Sí, moca, moca. Deixa una mica de coc, això va coc, xic, de coc.
2: De tot. I Daniel, quan guanyeu un partit, què és el que et passa pel cap? A qui li dediques el partit quan guanyes?
7: Passa als pares, perquè es companyen sempre a cada partit i a mi que com ve.
6: Bueno, tot l'equip. I, bueno, els pares, com ha dit en Daniel.
8: Hola, jo sóc, me dic Josep Lluís, i jugo futbol des de fa molts d'anys, a part que faig altres esports, i normalment jo sempre havia jugat de defensa. I des que vaig començar a venir a entrenar aquí, que ara fa aquest, és el cinquè any, estic jugant de porter i de defensa.
2: M'han xivat que la temporada passada ho veu fer molt bé, que us queda encara un partit. Què creus que fareu el pròxim partit?
8: Això no es pot dir. Això, a lo millor nosaltres anem confiats que guanyarem i ens surt tot al revés. O sigui, no ho podem dir guanyarem. La pilota no entra, per molt que vulguis, no.
0: Dit i fet a Ràdio Pineda. Energia.

0: Són les 9. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda impulsa ajuts per l'eficiència energètica amb comerços i també indústries. L'Ajuntament posa en marxa aquesta nova línia d'ajuts per fomentar l'eficiència energètica i la transició ecològica en locals comercials, però també a les naus industrials. La subvenció pot assumir fins al 50% de la inversió. El màxim són 600 euros. Està plantejada per fer instal·lació de sistemes de monitors de consum energètic, incorporació de dispositius de control de temperatura o substitució d'equipaments de climatització, entre d'altres. Trobareu tota la informació avui a radiopineda.cat. També l'Ajuntament ha informat que ha posat en marxa la neteja de la Riera de Pineda i també de Can Feliu de Manola, sobretot a la seva trama urbana. L'àmbit d'actuació, en total, puja a més de 500 metres lineals. Es fan tasques de restauració i de millora ecològica per afavorir que la llera es pugui recuperar, sobretot amb espècies pròpies, com ara els alocs. Aquest dissabte es fa un concert de glosa a Pineda amb un vermut al pati de Can Comas, una nova proposta cultural. L'acte combinarà la música i la improvisació, sempre amb un ambient molt festiu i també participatiu. Una actuació basada en la glosa, que és tradició popular catalana que fusiona la paraula i el ritme. Organitza Òmnium al Maresme amb el suport de l'Ajuntament de Pineda. Recordeu aquest concert demà al migdia amb un vermut a Can Comas. També destaquem del cap de setmana que arriba aquest diumenge l'Aplec de l'Arola, que torna amb un programa ple de cultura, tradició i molt bon ambient. Orsavinyà acollirà la nova edició de l'Aplec de l'Arola, una cita consolidada en el calendari festiu del Montnegre. Hi haurà tradició popular, activitats familiars i divulgació cultural. Una jornada en un entorn molt bonic amb activitats durant tota la jornada. Activitats per tota la mainada, hi haurà tallers per tota la família, com ara tir amb arc, per fer atrapassom, o de bombolles gegants, però també una fira d'artesania, també la venda d'una nova samarreta, i la gent doncs podrà participar en una rifa popular, i també hi haurà l'actuació destacada de Catastrofer i de Sant Cats. Això serà, com diem, aquest diumenge a Orsavinyà. Per cert, que ja des de primera hora del matí comença la ruta guiada pel camí de les costes, començarà a les 9 del matí, de Cal Capità. I el temps que ve marcat, sobretot per la bonança, no només avui, sinó també els propers dies, i les temperatures clarament més altes del que tocaria per l'època. I atenció, perquè la setmana que ve encara poden pujar més les temperatures. Per tant, temperatures pròpies de ple estiu. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Sí?
1: Yo.
2: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco, va dir-me passa't i pilla't un quinto, i al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia,

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
4: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les 10. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda impulsa ajuts per l'eficiència energètica en comerços i també indústries. L'Ajuntament posa en marxa aquesta nova línia d'ajuts per fomentar l'eficiència energètica i la transició ecològica en locals comercials, però també a les naus industrials. La subvenció pot assumir fins al 50% de la inversió. El màxim són 600 euros. Està plantejada per fer instal·lació de sistemes de monitors de consum energètic, incorporació de dispositius de control de temperatura o substitució d'equipaments de climatització, entre d'altres. Trobareu tota la informació avui a radiopineda.cat. També l'Ajuntament ha informat que ha posat en marxa la neteja de la Riera de Pineda i també de Can Feliu de Manola, sobretot a la seva trama urbana. L'àmbit d'actuació, en total, puja a més de 500 metres lineals. Es fan tasques de restauració i de millora ecològica per afavorir que la llera es pugui recuperar, sobretot amb espècies pròpies, com ara els alocs. Aquest dissabte es fa un concert de glosa a Pineda amb un vermut al pati de Can Comas, una nova proposta cultural. L'acte combinarà la música i la improvisació, sempre amb un ambient molt festiu i també participatiu. Una actuació basada en la glosa, que és tradició popular catalana que fusiona la paraula i el ritme. Organitza Òmnium al Maresme amb el suport de l'Ajuntament de Pineda. Recordeu aquest concert demà al migdia amb un vermut a Can Comas. I també destaquem del cap de setmana que arriba aquest diumenge l'Aplec de l'Arola, que torna amb un programa ple de cultura, tradició i molt bon ambient. Orsavinyà acollirà la nova edició de l'Aplec de l'Arola, una cita consolidada en el calendari festiu del Montnegre. Hi haurà tradició popular, activitats familiars i divulgació cultural. Una jornada en un entorn molt bonic, amb activitats durant tota la jornada. Activitats per tota la mainada. Hi haurà tallers per tota la família, com ara tir amb arc, per fer atrapassó o de bombolles gegants, però també una fira d'artesania, també la venda d'una nova samarreta, i la gent doncs podrà participar en una rifa popular, i també hi haurà l'actuació destacada de Catastrofer i de Sant Cats. Això serà, com diem, aquest diumenge a Orsavinyà. Per cert, que ja des de primera hora del matí comença la ruta guiada pel camí de les costes, començarà a les 9 del matí, de Cal Capità. I el temps que ve marcat, sobretot per la bonança, no només avui, sinó també els propers dies, i les temperatures clarament més altes del que tocaria per l'època. I atenció, perquè la setmana que ve encara poden pujar més les temperatures. Per tant, temperatures pròpies de ple estiu. És tot, més informació d'aquí a una hora.

és el nou èxit de Nil Moliner, Me acuerdo de ti. Amb ell arribem a 2:15 del matí i aquí seguim amb energia positiva compartint amb tu el matí d'avui divendres a les portes d'un cap de setmana ja de preestiu. I la calor, que serà més intensa a partir de la setmana que ve. Déu-n'hi-do, quin tastet. Arriba Bibi Rexha, New Religion, de seguida també amb Baker Matt, Gossos, Taylor Swift i molt

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Són les 11. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda impulsa ajuts per l'eficiència energètica en comerços i també indústries. L'Ajuntament posa en marxa aquesta nova línia d'ajuts per fomentar l'eficiència energètica i la transició ecològica en locals comercials, però també a les naus industrials. La subvenció pot assumir fins al 50% de la inversió. El màxim són 600 euros. Està plantejada per fer instal·lació de sistemes de monitors de consum energètic, incorporació de dispositius de control de temperatura o substitució d'equipaments de climatització, entre d'altres. Trobareu tota la informació avui a radiopineda.cat. També l'Ajuntament ha informat que ha posat en marxa la neteja de la Riera de Pineda i també de Can Feliu de Manola, sobretot a la seva trama urbana. L'àmbit d'actuació, en total, puja a més de 500 metres lineals. Es fan tasques de restauració i de millora ecològica per afavorir que la llera es pugui recuperar, sobretot amb espècies pròpies, com ara els alocs. Aquest dissabte es fa un concert de glosa a Pineda amb un vermut al pati de Can Comas, una nova proposta cultural. L'acte combinarà la música i la improvisació, sempre amb un ambient molt festiu i també participatiu. Una actuació basada en la glosa, que és tradició popular catalana que fusiona la paraula i el ritme. Organitza Òmnium al Maresme amb el suport de l'Ajuntament de Pineda. Recordeu aquest concert demà al migdia amb un vermut a Can Comas. També destaquem del cap de setmana que arriba aquest diumenge l'Aplec de l'Arola, que torna amb un programa ple de cultura, tradició i molt bon ambient. Orsavinyà acollirà la nova edició de l'Aplec de l'Arola, una cita consolidada en el calendari festiu del Montnegre. Hi haurà tradició popular, activitats familiars i divulgació cultural. Una jornada en un entorn molt bonic, amb activitats durant tota la jornada. Activitats per tota la mainada. Hi haurà tallers per tota la família, com ara tir amb arc, per fer atrapar somnis o de bombolles gegants, però també

0: Una fira d'artesania, també la venda d'una nova samarreta, i la gent doncs podrà participar en una rifa popular, i també hi haurà l'actuació destacada de Catastrofer i de Sant Cats. Això serà, com diem, aquest diumenge a Orsavinyà. Per cert, que ja des de primera hora del matí comença la ruta guiada pel camí de les costes, començarà a les 9 del matí, de Cal Capità. I el temps que ve marcat, sobretot per la bonança, no només avui, sinó també els propers dies, i les temperatures clarament més altes del que tocaria per l'època. I atenció, perquè la setmana que ve encara poden pujar més les temperatures. Per tant, temperatures pròpies de ple estiu. És tot, més informació d'aquí a una hora.
1: Gràcies, Pep, i que ja ho notem, aquestes temperatures estiuenques, fins i tot emocionalment, ja estem a l'estiu. La música també ens acompanya. Aquí tens a Bob Sinclair.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 12. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda impulsa ajuts per l'eficiència energètica en comerços i també indústries. L'Ajuntament posa en marxa aquesta nova línia d'ajuts per fomentar l'eficiència energètica i la transició ecològica en locals comercials, però també a les naus industrials. La subvenció pot assumir fins al 50% de la inversió. El màxim són 600 euros. Està plantejada per fer instal·lació de sistemes de monitors de consum energètic, incorporació de dispositius de control de temperatura o substitució d'equipaments de climatització, entre d'altres. Trobareu tota la informació avui a radiopineda.cat. També l'Ajuntament ha informat que ha posat en marxa la neteja de la Riera de Pineda i també de Can Feliu de Manola, sobretot a la seva trama urbana. L'àmbit d'actuació, en total, puja a més de 500 metres lineals. Es fan tasques de restauració i de millora ecològica per afavorir que la llera es pugui recuperar, sobretot amb espècies pròpies, com ara els alocs. Aquest dissabte es fa un concert de glosa a Pineda amb un vermut al pati de Can Comas, una nova proposta cultural. L'acte combinarà la música i la improvisació, sempre amb un ambient molt festiu i també participatiu. Una actuació basada en la glosa, que és tradició popular catalana que fusiona la paraula i el ritme. Organitza Òmnium al Maresme amb el suport de l'Ajuntament de Pineda. Recordeu aquest concert demà al migdia amb un vermut a Can Comas. I també destaquem del cap de setmana que arriba aquest diumenge l'Aplec de l'Arola, que torna amb un programa ple de cultura, tradició i molt bon ambient. Orsavinyà acollirà la nova edició de l'Aplec de l'Arola, una cita consolidada en el calendari festiu del Montnegre. Hi haurà tradició popular, activitats familiars i divulgació cultural. Una jornada en un entorn molt bonic amb activitats durant tota la jornada, activitats per tota la mainada. Hi haurà tallers per tota la família, com ara tir amb arc, per fer atrapassons somnis o de bombolles gegants, però també una fira d'artesania, també la venda d'una nova samarreta, i la gent doncs podrà participar en una rifa popular, i també hi haurà l'actuació destacada de Catàstrofer i de Sant Cats. Això serà, com diem, aquest diumenge a Orsavinyà. Per cert, que ja des de primera hora del matí comença la ruta guiada pel camí de les costes, començarà a les 9 del matí, de Cal Capità. I el temps que ve marcat, sobretot per la bonança, no només avui, sinó també els propers dies, i les temperatures clarament més altes del que tocaria per l'època. I atenció, perquè la setmana que ve encara poden pujar més les temperatures. Per tant, temperatures pròpies de ple estiu. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: L'Ajuntament de Pineda impulsa ajuts per l'eficiència energètica en comerços i també indústries. L'Ajuntament posa en marxa aquesta nova línia d'ajuts. Volen ajudar els comerços per donar suport, sobretot en la mesura de estalvi energètic i millora de la sostenibilitat. La subvenció pot cobrir fins a un 50% del cost, però un màxim de 600 euros per actuacions, per exemple, d'instal·lació de sistemes de monitors de consum energètic, també incorporació de dispositius de control de la temperatura o substitució d'equipaments de climatització per altres que siguin models més eficients. Es contemplen també algunes ajudes per instal·lar sistemes automàtics que permetin optimitzar l'encesa i apagada dels equips i poden sol·licitar doncs aquesta subvenció les persones físiques i jurídiques, això sí, amb activitat econòmica a Pineda. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. I l'Ajuntament de Pineda ha posat en marxa la neteja de la Riera de Pineda, també a Can Feliu de Manola. L'objectiu, millorar la capacitat hidràulica d'aquests cursos fluvials. Es prioritza la retirada de la canya americana, que recordem-ho, és una espècie invasora. L'àmbit d'actuació s'allarga amb uns 500 metres de llargada. Es fan feines també de restauració i de millora ecològica per recuperar espècies pròpies, com ara l'aloc. I recordem també una vegada més que s'ha obert el termini per poder demanar ajuts de menjador escolar pel curs que ve. Recordeu, el termini de sol·licituds acabarà el dia 12 de juny. Les tramitacions les podeu fer de forma presencial, però també amb cita prèvia trucant a l'Ajuntament i adreçant-vos a l'edifici Pijoan i Cotiller. Els formularis els trobareu també a l'Ajuntament o al Centre Cívic Poblenou. Calella estrenarà una nova aplicació per pagar la zona blava i la zona verda a partir del dia 2 de juny. Canviarà el sistema de pagament. L'aplicació Mouis substituirà Aparcare, que estava en funcionament des de l'any 2018 i que havia registrat alguns problemes tècnics. Entre les noves funcionalitats hi ha la possibilitat de recuperar l'import del temps no consumit o bé anul·lar denúncies. Això facilita una gestió més flexible de l'aparcament. Recordem aquesta aplicació Mouis per Calella. Ja es pot descarregar per Android i també per Apple. Al web de l'Ajuntament de Calella trobareu també tota la informació. Un cap de setmana de molta activitat a Pineda. D'una banda, dissabte es farà el concert a Pineda de Glosa amb un vermut al pati de Can Coma. Serà a les 12 del migdia. L'acte combinarà música i també improvisació oral en un ambient festiu i participatiu. L'actuació està basada en la glosa, tradició popular catalana que fusiona la paraula i també el ritme. A més, com diem, hi haurà un vermut popular al pati de Can Comas. Això serà aquest dissabte a les 12 del migdia. Recordeu que s'ha organitzat per Òmnium al Maresme amb el suport de l'Ajuntament de Pineda. També us destaquem que diumenge arriba l'Aplec de l'Erola amb un programa de ple de cultura, de tradició i també de molt bon ambient. Orsa Vinyà acollirà aquesta nova edició, una cita ja consolidada. Començarà amb una ruta guiada amb sortida de Cal Capital a les 9 del matí per pujar pel camí de les costes per arribar fins a Orsa Vinyà. A les 11 hi haurà la presentació del llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans amb Dani Rangil. Hi haurà danses tradicionals, s'escoltaran sardanes i molts tallers per la mainada. Una de les novetats serà la venda de la samarreta amb un nou disseny. Hi haurà també la missa a Sant Llop i la cercavila amb gegants fins l'ermita de l'Erola. Com sabeu, moltes famílies també s'hi queden a dinar. A més, hi haurà una rifa popular i un dels plats forts serà l'actuació de Catàstrofer i de Sant Cats, que sempre ofereix un repertori de molta qualitat. També, com sabeu, trobareu tota la informació al nostre web. També, doncs, per la gent que els hi agradi caminar, doncs que sapigueu que hi ha aquesta ruta guiada pel camí de les costes, podreu conèixer llegendes, històries, aquest corriol històric del Montnegre. Un camí molt bonic, podreu conèixer el forat bufador, la creu d'en Manel, o altres històries apassionants d'aquest corriol que encara es fa servir, com diem, per baixar d'Orsa-Vinyà. La ruta té una durada de menys de 2 hores, acabarà, com diem, a Orsa-Vinyà, en un espai de gran bellesa. Allà també podreu viure l'aplec de l'Erola. Parlem també d'altres propostes pel cap de setmana. Per exemple, a Malgrat es farà el Malgrat Shopping aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats comercials, lúdiques i gastronòmiques. Organitza l'Ajuntament de Malgrat amb l'Associació de Comerciants. Començarà ja a les 10 del matí. Durant tot el dia hi haurà tallers, sortejos i moltes experiències. Tot això al centre de Malgrat. Hi haurà també una desfilada al parc de Can Campassol a partir de 6:45 de la tarda. Santa Susanna, mentrestant, acollirà una nova edició del Susanna Blues Festival, amb activitats obertes a tothom. Hi haurà activitats ja des d'avui divendres, amb la Fira del Disc, i durant tot el cap de setmana hi haurà també diverses actuacions. Tot plegat està organitzat per Espai Santa Susanna, és d'entrada lliure i vol dinamitzar el poble amb noves propostes culturals. I de Calella volem destacar també l'actuació de l'actor Joel Joan, que arriba a Calella amb Vania, una reinterpretació contemporània de tot un clàssic de Chekhov. Aquesta obra, doncs, es posarà a l'escenari a les 8 del vespre. Tot això dins el cicle Escena Calella.

0: Demana arriben, per tant, a Pineda aquests participants d'una nova edició. De fet, és una iniciativa privada. El que vol fomentar és l'emoció de l'esport en equip o en solitari, amb carreres d'obstacles, amb aigua, fang i molta diversió. Les proves començaran ja al matí, repartides per tot el poble. Hi ha dos recorreguts, un de 6 quilòmetres, l'altre de 10. Hi ha cap a 30 obstacles que els participants han de superar. Cada obstacle té diferents dificultats i també hi ha la categoria Elite, amb resultats classificatoris, però també la categoria més popular, que és oberta a tothom, tothom que s'hi hagi inscrit. I avui divendres, doncs, dia de calor, es referma aquesta massa càlida, un dia, per tant, de molta calor, la mar força tranquil·la. Volem saber què ens espera també el cap de setmana. La crònica del temps, de Jordi Pérez.
1: La calor apretarà de valent i sembla que es vol perllongar la setmana que ve, fins i tot intensificant-se. Intensa radiació solar i, per tant, la massa d'aire s'anirà caldejant propers dies, ja ho està fent, amb aquests valors. Ahir ja els més de 30 van caure ja per moltes zones de Ponent, Lleida, Tarragona, hi ha en algun punt a la Catalunya Central i Girona. Aquí a la costa, a l'Alt Maresme, 25 graus, ja van fregar. Hi ha moments que baixa l'humitat i què me'n diuen d'aquest sol? A migdia, tarda, amb vents pràcticament encalmats, doncs el sol crema de valent. Precaució, els propers dies busquin l'ombra, barret, i han d'anar a fer passejades, perquè el sol, ens diguem que de juliol, eh? Avui, tarda, vespre, nit, i també part de demà, podien aparèixer uns blancs a boira a la Costa Brava, fregar a la Costa Central, molt a tall de mar, si apareixessin, doncs l'ambient fresc, molt a tall de mar. Però, insistim, són fenòmens molt locals, dintre d'un context de gran estabilitat, i el pronòstic és ben clar de sol avui divendres. Temperatures poden pujar avui 1 o 2 graus, per cert, s'anirà caldejant la mar. Ara ja volta els 20-21 graus. I els propers dies m'atreviríem a dir que a la setmana que ve, si es manté aquesta estabilitat, doncs podríem arribar als 23-24 o per què no 25, eh? Però vaja, la mar s'anirà caldejant. Demà dissabte, dia de sol, eh? Però sempre amb el permís de que poden aparèixer alguns bancs a boira, potser la línia costanera, però que és difícil pronosticar els trams horaris i si durarà molt, poc, però vaja. Vents demà dissabte molt fluixos, temperatures en principi sense canvis. Diumenge, més caloreta i puguem tenir doncs, temperatures més altes. Diumenge el sol picarà més, podem dir-ho, calor d'estiu, al màxim. La setmana que ve, atenció, la calor encara apretarà més. Preparin-se la setmana que ve perquè en farà més, s'intensificarà i estarem parlant de temperatures doncs, de canícula, del 15 de juliol al 15 d'agost. Amb això ho diem tot, la calor que farà, amb el sol escalfant a base de bé, cremant, caient foc del cel, precaució, busquin l'ombra, crema, barret, ulleres, perquè el sol, insistim, no serà propi del mes de maig, sinó serà més propi del pic de l'estiu.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Sortim a Ràdio Pineda.
1: Avui sortim i us convidem a sentir el batec més jove i vibrant de Pineda. Torna la Vibra Jove el diumenge 31 de maig, on el talent emergent del municipi pren l'escenari per expressar-se sense filtres i demostrar que la cultura jove és ben viva i plena de força. I aquesta energia connecta directament amb la setena edició del Petit Ressona, que es farà el dissabte 30 de maig, organitzat pels Petits Musicae. La trobada de percussió infantil i juvenil, que any rere any omple els carrers de Pineda de ritme, il·lusió i molta participació de grups d'arreu de Catalunya. Tots i totes faran vibrar Pineda com mai. Sortim!
0: Sortim a Ràdio Pineda.
1: El diumenge 31 de maig arriba la segona edició de la Vibra Jove, una proposta que, mica en mica, es va consolidant a Pineda com un espai viu, obert i, sobretot, necessari per al creixement artístic i també personal dels i les joves de Pineda. Anna Pérez, regidora de Joventut, bon dia, benvinguda.
2: Bon dia a tothom.
1: És així, no?
2: És així, és així. Sortim un altre cop, un any més, a donar, doncs, aquest tret de sortida als joves, perquè

0: bueno, doncs puguin mostrar-nos el seu talent.
1: Ens acompanya també l'Aiden Duc, que és educador social de l'Espai Jove. Molts i moltes el coneixeu. Bon dia, Aiden.
2: Bon dia.
1: Bé, espais necessaris que els joves també demanen, no? Tenir espais on poder ensenyar el talent que tenen.
2: Sí, al final és un espai molt reclamat i bueno, la mostra al final que es faci una segona edició és al final el resultat de l'èxit de la primera i de la necessitat que segueixin existint aquests espais.
1: Clar, es va fer una, recordo una primera edició que es feia doncs, una mica amb tota l'expectació que genera quan fas una cosa per primera vegada, també amb la resposta i l'input, de tots aquests joves, clar, valorant aquella primera edició, arriba ja la segona. Què heu volgut millorar o potenciar aquest any de la Vibra?
0: Penso que millorar o potenciar no hem volgut millorar ni potenciar res, perquè sempre quan alguna cosa doncs té èxit, per què canviar-la, no? Sí que hem contactat doncs amb diferents altres tipus de persones, no? Hi hauran persones noves a sobre l'escenari, entitats noves a sobre l'escenari, perquè aquesta jornada que tindrà lloc la setmana vinent, doncs és talent jove, però també juntem doncs entitats del nostre municipi. Vull dir que aquí fem una xarxa en conjunt entre espais joves, entitats joves de Pineda, instituts, escoles, vull dir que no és només l'espai jove, sinó que és un conjunt de tota la xarxa que tenim al nostre municipi.
1: Per tant, heu obert el ventall?
2: Sí, al final, com a novetats, parlant també de possibles, no canvis, no, però potser anem a afegir com un passet més, no? Aquesta vegada tenim, de la part de les arts plàstiques, no? Hem afegit també un espai com és el Centre Cívic de Poble Nou, per tal d'exposar-ho per allà. Però també és això, sobretot el que hem vist també com a novetats és no només això, com parlava l'Anna, no? d'entitats, sinó també de gent que s'ha presentat de manera individual, no? També d'això de la valentia que té de presentar-te davant d'un escenari com a persona, no? que defensa l'art que fa i ho veiem una cosa molt, molt positiva.
1: I que no és fàcil ensenyar-ho en públic i sobretot quan és la primera vegada. No sé si també trobarem algun jove, alguna entitat que debutarà també en aquesta Vibra Jove.
2: Sí, sobretot a nivell individual hi ha molta gent que debuta per primera vegada. Hi ha d'altres que repeteixen de l'any passat, sobretot a nivell d'entitats. Però sí, la veritat que molt, molt agraïes per la resposta sempre dels joves a mostrar.
1: Han vingut molts joves a interessar-se, a apuntar-se, a demanar informació, a dir jo vull participar directament d'aquesta Vibra?
2: Sí, la veritat que sí. Hi ha hagut alguns joves que potser també no era com sí que sé que està això, però em fa com vergonya, no? I al final també ha sigut una miqueta aquesta feina, no? També individual i personal de dir no, això val i ho poso davant. I al final sí que una miqueta, no, que al final les ganes ja estan allà, però una miqueta d'encoratjar-los ja ràpid han dit que sí.
1: Aiden, ja és curiositat, però quan venen joves, us diuen escolta, mira, jo vull fer això, vull fer... Els hi demaneu que us ensenyin una miqueta el què? O sigui, es demana una certa qualitat en allò que s'ensenyarà a la Vibra?
2: Sí, o sobretot, no sé, de gent que pugui entendre la Vibra d'una manera, no?, que potser no és la que estàvem buscant, no? Però sí que... O sigui, sí que fem una miqueta com de revisió, però també no des del punt del judici, sinó de dir què estem fent, què pots demostrar i on encaixa això, no? Sobretot va més en aquesta línia de, jo què sé, de poder tenir alguns artistes de que canten i ballen, de dir, vale, però no sé si apuntar-me a cant, a ball, bueno, doncs mirem-ho, acabem d'això, però sobretot és això d'encoratjar-los a mostrar-ho perquè fan coses molt, molt xules que ja s'aniran veient, però de veritat que ho fan molt bé.
1: I ja diem, té molt de mèrit, actuar davant de públic. No és fàcil pujar damunt d'un escenari i ensenyar el teu talent, no? Dèiem, Anna, anaves dient que sí, que podrem veure talents joves que debutaran a la Vibra Jove.
0: És això, o sigui, veure joves a sobre d'un escenari, no, amb aquestes edats tan complicades, que bueno, doncs que s'encoratgin a pujar dalt d'un escenari i mostrar el que realment ells creuen que fan bé i realment ho fan molt bé, no? Perquè aquí tenim la resposta l'any passat que pràcticament va ser, bueno, com hem dit, hi ha un èxit i que tots ho van fer superbé i que després aquests que van cantar la Vibra Jove van tenir l'oportunitat de ser taloners a Festa Jove de l'any passat. I per tant que un jove, no, d'aquestes edats que molta gent doncs té estigmes cap a aquests joves que diuen que estan a les places, que no fan res, que no, que els vegin a sobre d'un escenari, ostres, no tots els joves estan dintre el mateix sac.
1: Quin valor Motor. Tenen iniciatives com la Vibra Jove per donar veu i també visibilitat a tot aquest talent que ara estem explicant, en un moment en què és molt important crear espais per a aquests joves.
2: Sí, al final penso que les mostres d'art i allò que fas, no sé, cada persona té com el seu hobby a casa i hi ha coses que potser es veuen més que d'altres o que se li dona més valor, i al final l'art és una cosa que ens mou, que ens atravessa a totes d'alguna manera, i el simple fet d'això de posar la ràdio que soni la música és una mostra d'art, no?, de diferents artistes. Llavors, donar-li aquest valor també a la gent de Pineda és superimportant i és, jo crec que és el valor més gran que ofereix la Vibra en aquest sentit.
0: I finalment, no?, nosaltres com Ajuntament, oferir-los aquest espai, no? Perquè potser on te van a fer, on te van a mostrar el seu talent, no? Doncs què millor que començar pel seu municipi i doncs mostrar el que saben fer, el que saben fer, el que es creuen que saben fer, i ho fan.
1: Què podrem veure aquest any? Perquè l'any passat, a la primera edició, teníem dos espais on es feia la Vibra. Aquest any no sé si continuen o manteniu aquests espais i aquesta proposta tan variada que podrem veure.
2: Sí, aquest any ho farem tot en un únic escenari, que serà la plaça Espanya. Començarem al voltant de les 5 i mitja i en principi aniran passant les diferents disciplines artístiques, que comptarem aquest any amb teatre, ball i música, a banda també d'arts plàstiques, que no només hi participa l'Institut Euclides amb els seus alumnes i les tasques que han fet a l'institut, sinó que també de manera individual es presenta algun que altre jove artista i pot ser bastant interessant. I en principi serien aquestes quatre disciplines. A veure si això
0: l'any que ve, no? Anem sumant disciplines.
2: Podem sumar disciplines de cinema o el que sigui i a veure quin resultat dona. Però al final respon a les demandes dels joves. Llavors, això és el que els va funcionar, el que va funcionar l'any passat, el que segueix funcionant aquest any, doncs endavant.
1: Tot això a la plaça Espanya a partir de 4:45 de la tarda. Per tant, tenim diversitat de disciplines. Teatre, ball, música. A veure, no sé si puc estirar el fil una mica més.
2: Sí, al final hi ha entitats de ball, per exemple. Un exemple que puc posar és que s'han ajuntat ball i música, on l'escola de música aquí a Pineda s'ajunta amb l'escola Pas a Pas, per exemple, no?, i fan una activitat en conjunt. Entre d'altres, però és això, entre gent que va de manera individual, també repeteix, repeteixen diferents artistes d'això, que si heu vingut a Festa Jove i tal, els tornareu a veure, no?, com pot ser el Menta, per exemple. Però sí, en principi segueix com bastant el mateix format i jo crec que agradarà bastant, perquè és això, estan sortint coses bastant innovadores també a nivell artista, i sempre és molt important donar suport als artistes locals.
1: Eiden, com a educador social, i que tu estàs molt en contacte també amb ells, no?, com viuen aquesta Vibra Jove, tota aquesta oportunitat que se'ls dona des de la Regidoria de Joventut, des de l'Ajuntament, des de l'Espai Jove? Com ho viuen ells? Quant important és per ells actuar, per exemple, a la Vibra?
2: Clar, per exemple, el que tinc com molt present no és el taller de teatre que s'ha fet a l'Espai Jove. Al final, des de l'Espai es fan moltíssimes activitats que són ideals pels joves, i troben com aquest moment de, no només de connexió amb la seva part artística, sinó amb la seva part identitària, o si troben allà un espai segur. I, per exemple, des del punt de vista artista, no?, els alumnes que estaven en el taller van fer la representació de l'obra Sota la mirada fa molt poquet, i gaudeixen tant i se'ls veu tan plens d'energia, i que és un espai tan segur que els hi fa créixer, que és ideal. I des del teatre això ho hem vist, no?, de que han crescut molt i que han tingut com aquest espai per compartir no només una cosa que els apassiona, sinó també les seves vivències personals. Llavors, això, amb les diferents les diferents disciplines, ho poden oferir, i també a nivell de context la gent el que vol és estar amb els seus amics, encoratjar-los i valorar tota aquesta feina que fan, perquè realment tenen molt talent, i no només del teatre, sinó de tot. Però en el teatre és un exemple que puc posar amb molta tranquil·litat i que no em tremola el pols.
1: Clar, aquí estem davant de diferents lectures, no? Joves que troben, per exemple, en espais com l'Espai Jove, un espai segur que va més enllà, doncs, de gaudir d'unes activitats, no?, que ofereix l'Espai Jove, sinó que aquí, si rasquem, estem amb una punta d'iceberg, no?, i la cirereta és aquesta Vibra Jove. Però, clar, darrere de tots aquests joves hi han històries, no?, hi han moltes inseguretats.
0: Bueno, ja, com deia l'Eiden, no?, fem tastets d'activitats durant tot l'any a l'Espai Jove, activitats de forma trimestral. I una d'elles, per exemple, és el teatre. Aquest any també ens hem atrevit amb el cine, no? I a partir d'aquí, doncs, els joves que no tenen l'oportunitat d'anar a una escola de teatre o anar a una acadèmia del que sigui, doncs des de l'Espai Jove li donem una oportunitat de que provi i tots doncs, acaben doncs, enganxant-se. I d'aquí surt la Vibra Jove, d'aquí surt, no? De que tu els hi dones un tastet d'algú i volen seguir, volen continuar, no? doncs treballant a aquesta passió que senten doncs, per aquestes disciplines.
1: És important, no, Aiden, seguir apostant per aquests espais, per aquests espais segurs.
2: Sí, totalment. I és això, en diferents espais els joves es senten còmodes, no? I l'Espai Jove al final és un lloc on ells mateixos, no? Ja et venen dient, mira, doncs he fet això, he fet l'altre, no? I llavors això és una cosa que retenim i quan hi ha espais com la Vibra és com, és que això ha de sortir, vull dir, no ho puc saber només jo.
1: Clar, tot això també es transmet, tota aquesta passió, tot aquest talent, aquesta il·lusió, no? Hores de feina, evidentment, perquè tot requereix assajos, treballar, no? I sobretot ja quan tens, diguéssim, el repte d'actuar davant del públic, però sí que aquí hi ha moltes il·lusions, hi ha moltes, no sé, moltes ganes.
0: És que al final el projecte surt d'ells mateixos, d'ells i elles, que van ser l'any passat, que van dir, ostres, per què no podríem cantar nosaltres dalt d'un escenari, o no podríem ballar, o no podríem fer teatre, no? I a partir d'aquí vam començar a pensar a donar voltes, i el projecte va sortir de demandes dels joves, vull dir, no ha sigut una cosa inventada des de l'Espai Jove, sinó les demandes dels joves, transformar-les en un projecte on ells puguin ser els protagonistes.

0: És la Vibra Jove, la segona edició, que ja veiem que està molt, molt encaminada i amb molt de futur, també, sobretot per aquest talent jove que tenim a Pineda, que al cap i a la fi doncs, és donar-los també aquesta oportunitat, no?, per mostrar el seu talent i que, en definitiva, també facilitar aquests espais que ara comentàvem, on es puguin expressar. I aquí ho enllaço una mica amb una frase que ara m'han dit fora d'antena, però que, amb el vostre permís, la repetirem. És aquesta frase que aquí tothom hi té cabuda, no?, que tot ésser hi és benvingut.
1: Tot ser. Tot ser és benvingut, no? I qualsevol persona que vulgui mostrar-se podrà fer-ho en aquest espai.
2: I qui no hagi pogut entrar doncs, aquest any a la Vibra Jove, doncs l'encoratgem que segurament creurà una tercera edició i ja comencem a donar veus, no?, de cara a l'any vinent, perquè bueno, doncs, l'any passat van ser uns quants i aquest any som uns quants més i l'any que ve doncs, esperem ser uns quants més.
0: És el que anava a preguntar. Encara queda una setmana, això és diumenge dia 31 de maig, diumenge de la setmana que ve. Anava a preguntar si encara algú que es desperti a última hora el podríeu encabir, però veig que el programa està ja molt, molt tancat, com és lògic. Quin missatge us agradaria donar?
1: Bueno, és el que he dit una miqueta abans, però és molt, molt important de valorar les persones que tenim al nostre voltant, al nostre context, no? I no sé, des de les meves amistats que també tenen petites, no? Petits projectes, petites iniciatives, s'ha de donar molt suport a les amistats perquè els principis, els inicis sempre són complicats. I tenint com aquest espai no costa res, no? De donar aquest recolzament a la gent que estimes i també de gaudir, perquè al final, encara que no els coneguem o el que sigui, tenen bueno, un nivell d'artistes que dius... perquè sigui una mostra, es queda, vamos, bueno, ho fan molt bé.
0: La Vibra Jove, que de fet és una mostra jove, no?, però que és per tots els públics, que sí, si hi ha algú que ens escolta i digui, home...
2: Allò que fem diumenge a la tarda, no? Anem a fer un cafè allà a Plaça Espanya i veiem aquests joves.
0: Ho sorprendran.
2: Totalment, perquè l'any passat ja vam quedar sorpresos i sorpreses nosaltres i la veritat és que esperem que aquest any també.
0: Anna, com a regidora de joventut, també d'igualtat, una mica el missatge, no?, que també voleu traslladar.
2: Jo el que ja ho he dit durant el programa, però és trencar aquest estigma que tenim avui en dia amb els joves, i les joves de bueno, parlem de Pineda Mar, però en general, no, de dir que no fan res, que molts d'ells no estudien, no treballen, no, i no és veritat. No és veritat, tenim joves molt potents al nostre municipi, joves que s'atreveixen a pujar dalt d'un escenari que més d'una persona no s'atreviria i elles sí que s'atreveixen i per tant, convido tothom a que hi vagi.
0: Pineda és un municipi molt viu, amb moltíssima activitat, sobretot cultural, a la que arriba el bon temps. Ja és un no parar fins ben bé quan acaba Carnaval. Hi ha un petit parèntesi, no?, per agafar aire, però després ja hi tornem a ser. Hi ha moltes activitats per a tothom. A vegades hi ha com una mica de buit, no?, amb la gent jove que a l'estiu Festa Major en zona barraca es troben els seus espais, però sí que al llarg de l'any doncs, bé, tenim la Vibra Jove, que es va consolidant, però sí que encara... No sé si faltaria alguna cosa més pels joves.
2: Bueno, sí que nosaltres, des de Can Gelpí, des de l'Espai Jove, anem fent activitats, però molt directes amb ells, no mostrant-los, saps? Aleshores, doncs, per això va néixer aquest projecte i potser sí que podríem pensar en un altre projecte on veiessin els nostres joves.
0: Si hi ha algun jove que ens escolta o la seva família, no?, que es plantegi, no, això de l'Espai Jove, potser que l'apuntem, potser que hi vagi... Qui pot venir a l'Espai Jove? I expliquen res molt breument, tot el que feu i com contactar amb vosaltres.
1: Bueno, al final, l'Espai Jove estem molt, molt actius també per tot el que són xarxes, sobretot per a l'Instagram, però bueno, estem oberts des del dilluns fins al dijous, des de les 4 de la tarda fins a 7 i mitja. Els divendres estem donant voltes i sempre diem el mateix, no? I això els meus companys segurament de dinamització m'ho diran ara, no? Però és saludeu-nos si ens veieu pel carrer, no?, que sempre és una cosa que ens agrada moltíssim, que s'apropin. Gaudim molt amb ells, llavors els contactes són aquests, també estem a part del medi obert dels divendres, estem també pels patis, a les hores de pati doncs, anem passant pels diferents instituts, però bueno, que és això, estem sempre amunt i avall, ens podeu trobar en segon lloc, però això, anar a l'Espai Jove més. A l'Espai Jove com a punt de referència les tardes de 4 a 7 i mitja de dilluns a dijous.
0: I destacar i posar en valor també la feina que feu els educadors, perquè quin millor filtre per poder arribar als joves que és a través de gent jove com vosaltres, que feu una feina molt, molt maca, però una feina també molt important, molt destacada, perquè probablement una conversa que un jove no pot tenir a casa o no pot tenir amb segons qui, troba aquell canal de comunicació i segurament més d'una vegada haureu parat cops.
1: Sí, sí, o sigui, al final és això, el que pretenem és que hi hagi aquest espai de poder ser tu mateix, tu mateixa, i de que si et podem ajudar en el que faci falta, que no només estem allà per jugar al ping-pong, el que sigui, sinó que estarem allà per recolzar qualsevol cosa i que segueixi així.
0: Eden, valorem moltíssim la feina que feu els educadors, també des de l'Espai Jove, donant també aquesta oportunitat i que es pugui transformar en actes tan xulos com la Vibra Jove, segona edició, el diumenge 31 de maig. Regidora Anna Pérez, gràcies per haver vingut.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I a l'Eden Duc, també com a educador de l'Espai Jove, i una mica en nom de tots, eh? Gràcies també per haver vingut.
1: Merci a vosaltres.
3: Sortim a Ràdio Pineda.
4: Hola, em dic Marta Arco i tinc 10 anys. Porto tocant a Patís Musical des de l'octubre de 2024. Per mi, el Patís ressona és la festa anual de percussió de la nostra colla, la Pineda de Mar. I esteu tots convidats. Totes les colles de percussió donaran ritme a aquesta festa. Adeu!
5: Hola, pinaencs i pinaenques, sóc en Jonathan García, actualment amb 14 anys, i pertanyo a Petits Musical des del 16 de novembre de 2018, i pràcticament per mi el Petit Ressona és molta diversió, ja que ens divertirem de diferents activitats i de les diferents actuacions que hi veurem, i també és amistat perquè veurem i coneixerem a gent nova, i per acabar us animo a tots a que vingueu per poder gaudir d'aquesta gran festa, perquè ens coneixereu vosaltres a nosaltres, així si us voleu apuntar i si us agrada el món de la percussió també, i doncs volem que vingueu, perquè disfrutarem, gaudirem moltíssim.
0: Si la Vibra Jove ens ensenya el talent que emergeix, el Petit Ressona ens recorda que aquesta passió comença des de ben petits, a cop de timbal i, sobretot, amb molta, molta il·lusió. La Paula García és una de les ànimes d'aquesta trobada tan especial. La tenim al telèfon, ja la saludem. Bon dia, Paula.
6: Bon dia.
0: Bé, tot a punt, no?, per aquesta setena edició del Petit Ressona.
6: Tot ben a punt i ja fent els últims preparatius.
0: Bé, ara sentíem, no?, missatges de nois i noies, de joves, que formen part del vostre grup, de Petits Musicae. Reflecteixen molt bé, no?, amb tot el que expliquen, aquesta il·lusió de formar part de l'entitat de Petits Musicae i també del que significa per ells aquesta trobada.
6: Sí, tant, la veritat és que fa molta gràcia escoltar-los perquè realment transmeten allò que pretens que transmetin, no? Vull dir, que és el que busques.
0: Dissabte de la setmana que ve arriba la setena edició del Petit Ressona. Per tant, preguntar-te també què significa per vosaltres, no?, consolidar una trobada infantil i juvenil de percussió aquí a Pineda amb tantíssima participació de grups que venen d'arreu de Catalunya.
6: Doncs sí, per nosaltres és una alegria que puguem seguir fent aquesta trobada i sigui referent, perquè al final molts grups ja estan esperant la data per apuntar-la a l'agenda i dir que sí, sí que venim, eh? I llavors, doncs, és perquè algú estem fent bé i la veritat és que estem molt contents de poder fer any rere any, doncs, que fer ressonar els carrers de Pineda.
0: Quin és aquest esperit del Petit Ressona? Una mica què voleu transmetre?
6: Doncs busquem transmetre l'estima per la percussió als més petits, sobretot, i doncs, que el públic també gaudeixi a través de la il·lusió que hi posem darrere de cada ritme i de cada coreografia.
0: De fet, hi participa any rere any molts de grups, això ho organitzeu vosaltres, però venen grups d'arreu de Catalunya. Clar, això aporta molta diversitat també a la trobada, no?
6: Sí, correcte, venen diferents estils, diferents pobles i al final cadascú té la seva ànima i esperit, no? Vull dir, encara que siguin tambors, per dir-ho així, però cadascú té el seu estil i és maco quan comparteixes.
0: A més, la percussió, Paula, també té una energia molt particular que atrapa molt i que connecta molt amb els joves.
6: Sí, sí, tant infants com joves, bueno, és molt xulo, perquè veus com també entre grups doncs fan pinya i es coneixen i ai, mira, tornaré a veure tal persona que ha estat al grup, i és divertit.
0: Bé, explica'ns una mica com esteu preparant l'edició d'aquest any, que serà la setmana que ve, recordem-ho, dissabte que ve, a la tarda, als carrers de Poblenou. Una mica com ho esteu organitzant, Paula, aquests últims dies?
6: Sí, a les 4 de la tarda començarà la cercavila, que seguirem fent el mateix recorregut que cada any. Començarem a la plaça Nova, després baixarem a Avinguda Mediterrani, Avinguda Hispanitat, carrer Venezuela, carrer República Dominicana i acabarem a la plaça Biblioteca, on allà doncs, farem els estàtics, que són les actuacions principals de cada grup. I seguidament ara per ara ens farà una xocolatada que segur que estarà boníssima i també gaudirem d'inflables, jocs tradicionals, els xulos ens faran un pit de cares, Petit i Petit també farà tallers de manualitats, vull dir que serà una bona festa. També recordar que tindrem la paradeta de Diab, que sempre fem que siguin els tambors solidaris i animem a tothom de Pineda doncs, que posi el seu granet de sorra conjunt amb nosaltres perquè es puguin endur un grapat de coses, ja sigui pinso, llauneta, sorra, de gat, el que sigui, o bé comprar-li alguna cosa a la paradeta i doncs, tenir aquesta part més solidària també de la trobada.
0: Que és important, aquesta part solidària. De fet, en totes les edicions, així ho heu reflectit també, no? Tenir l'oportunitat de col·laborar amb aquestes entitats, en aquest cas aquest any amb Adiab.
6: Sí, sí, sempre busquem aquesta part doncs, amb els animals de quatre potes poder-los ajudar una miqueta.
0: Paula, qui són Adiab? Explica'ns una mica qui són, quina tasca fan, què demanen, no?, per poder-los ajudar el dia de la trobada de percussió.
6: Sí, és una associació de defensa animal i ajuden, sobretot, tenen molts de gatets, també a gossos o altres animals que troben que hagin d'ajudar també ho fan, eh? Però sobretot tenen gats, llavors demanen molt pues, el que són aliments per gat, principalment.
0: Com podrem col·laborar? Com els podrem ajudar el dia en què feu la trobada de percussió?
6: Sí, doncs bé, portant llaunetes o pinso o sorra de gata ja mateix i els hi donem a la paradeta o comprant-li alguna coseta allà o fent un donatiu directament a ells, allà a la seva parada.
0: És aquesta part solidària de la trobada del Petit Ressona, aquesta trobada de percussió infantil i juvenil, que es farà la setmana que ve a Pineda. Un any més reunint també a moltíssima participació de grups que venen d'arreu de Catalunya. Anem a repassar una miqueta d'on venen aquests grups, Paula.
6: Sí, doncs tenim els Trèpics de Vilassar de Mar, tenim els Ratpenats Infernals de Malgrat, els Ous de Drac de Sant Andreu de la Barca, Son Aquetomba de Gavà, els Udols de Foc de Calella, Espurnes del Montseny que s'estrenen des de Sant Celoni, també tenim Sons de Tabalots de Sant Sadurní de Noia i Tordera, i llavors el nostre grup adult i nosaltres, per suposat.
0: Preguntar-te també una mica aquesta diversitat, no?, que explicàvem abans, que és aquest gran atractiu també que té la trobada. Una mica el públic aquí, què podrà veure?
6: Doncs, per exemple, hi ha alguns grups que tenen un estil més tradicional, més de correfoc, més de colla de diables, altres tenen més, diguéssim, més una batucada, més estil, més sambarrigui. Són estils molt diferents a l'hora de tocar, també el tema de coreografies, hi ha estils diferents, vull dir que és molt divers, està molt bé. I també tenim un convidat especial aquest any. Tenim a Espurnes del Montseny, ens acompanyarà dos dragonets petits de figures que seran molt xules i portaran unes petites flamentes, però vull dir que els infants ho poden veure sense cap tipus de problema. I aquests dragonets doncs, bueno, faran un toc més especial aquest any, en aquesta edició, que esperem que us agradi molt, que segur, i aniran acompanyats doncs, de la seva percussió. Tots és la colla Espurnes del Montseny.
7: Sóc en Pol i porto 3 anys i mig en el Petit Musicae. I és molt divertit estar allà amb el nostre grup. Esperem que vingueu a la festa el 30 de maig. Us esperem en el Cercavila.
8: Hola, sóc la Noa, tinc 10 anys, porto 4 anys a la colla i a mi m'agrada el Petit Ressona perquè m'ho passo molt bé. Us convido a qui vingueu i us passareu molt bé.
9: Hola, em dic Alba, tinc 10 anys i fa 3 anys que estic a Petits Musical, la meva colla de tambors. I a mi m'agrada molt el Petit Ressona perquè vaig a moltes colles de tambors de tota Catalunya i és molt divertit i us convido a divertir-vos amb nosaltres. A Petit Ressona us agradarà molt. Veniu a ballar i al ritme dels tambors.
0: dèiem, la participació de tots aquests grups, també destacant, òbviament, la participació de casa, que és la vostra, la de Petits Musicae. No sé si per l'ocasió, Paula, aquests dies esteu acabant d'ultimar una mica assajos, l'actuació dels estàtics. Què esteu preparant? Què ens podeu avançar?
6: Doncs sí, per suposat, sempre al Petit Ressona estrenem un nou ritme amb la seva coreografia i aquest any no serà menys. Així que estem preparant amb molta il·lusió i assajos extras a tope un nou ritme que es dirà Son de Pinya. Així que us esperem a tots perquè vingueu a gaudir-lo.
0: Escolta'm, jo ara estava pensant, Paula, si algú no ha vist tota aquesta trobada infantil i juvenil de percussió, ara ens estàs parlant d'aquests nous ritmes, no?, que estrenareu la setmana que ve per l'edició del Petit Ressona. Com podríem explicar-ho perquè la gent sapigués una mica què és el que vindran a veure?
6: Doncs bé, vindreu a veure un espectacle de percussió que no només engloba el fet de tocar un tambor, sinó que molt més enllà volem transmetre tot allò que nosaltres gaudim a través de coreografies, d'animar-vos al públic i a veure la representació que farem doncs, de lo que significa aquest ritme per nosaltres.
0: Ho has dit molt bé, no és només música, perquè per alguns, no, sempre, i permeteu-me una mica que sigui tan popular, no? No és només fer soroll amb el tambor, sinó que aquí hi ha tot un ritme, hi ha tot un ritme extern i intern, perquè tot això també es tradueix en coreografia, i això és un treball de molt de temps que s'ha d'anar fent amb nens i nenes i joves, que ho pillen molt ràpid, no? Però, clar, aquí també hi ha un treball que val la pena destacar.
6: Sí, exacte. Tot i que els nens, la veritat és que són màquines, perquè ho agafen tot molt ràpid, però, clar, són molts, i llavors quadrar-nos entre tots doncs també és difícil. Però, bueno, molta feina i constància, que en tenen molta, ho estem aconseguint.
0: Quanta colla sou ara a Petits Musicae?
6: Ara som uns 15.
0: Uns 15, i si hi ha alguna família que ens escolti, algun nen o nena o jove, no?, que digui, home, jo vull formar part de la colla, com m'hi puc apuntar, quan assagen, com va això, no sé si ho sabré fer, si ho agafaré a la primera, què li diries?
6: Doncs mira, el tema de que no ho hagin fet mai, cap problema, perquè de fet és que tots els que han entrat a dia d'avui no en sabien, no en tenien ni idea, i a poc, doncs jo sempre dic paciència, a poc, no es pot fer tot de cop, però s'aconsegueix i només és tenir ganes i il·lusió, és l'únic. Llavors nosaltres assagem els divendres de 18:45 a 8 i podem contactar a través d'Instagram, per exemple, amb nosaltres i venir a provar sense cap tipus de problema.
0: Molt bé. On assageu, Paula?
6: Assagem al polígon de Pineda, just al costat dels bombers, al carrer Gutenberg número 3.
0: Perfecte, doncs si hi ha alguna família, algun nen o nena interessat, interessada en formar part de la colla, doncs això, aneu a les xarxes socials de Petits Musicae, des d'allà podreu contactar amb ells, i sobretot doncs el dia de la trobada, no?, del Petit Ressona, que ja és un dia important a Pineda en el calendari cultural. Quin seria el missatge que t'agradaria enviar doncs a tothom, no?, perquè, home, vinguin a formar part d'aquesta gran festa?
6: Sí, per descomptat, no s'ho poden perdre, gaudiran d'un dia de percussió espectacular i la plaça també estarà plena de gom a gom amb moltes activitats i animo tots els pinedencs i pinedenques i voltants a que vinguin a gaudir amb nosaltres.
0: Paula, agrair també aquests missatges que ens han enviat els nois i noies de Petits Musicae, la Marta, el Jonathan, el Pol, la Noa, l'Alba, aquests missatges que transmeten tota aquesta il·lusió de formar part d'una entitat com la vostra, de poder sortir també en trobades de percussió com el Petit Ressona, que hem de dir que Pineda és de les poques que hi ha per tot Catalunya.
6: Doncs sí, infantils, ara sembla que s'animen una miqueta més la cosa, però encara no n'hi ha moltes. Llavors, la que porta més temps i que ja està més consolidada és el Petit Ressona, sí.
0: És el de Pineda, i des d'aquí, doncs, això, no?, la importància de mantenir aquesta trobada i, sobretot, la il·lusió de tots aquests joves, aquest talent jove que tenim a Pineda i que tindrem l'ocasió de veure'ls la setmana que ve en aquesta edició setena ja del Petit Ressona. Paula, moltíssimes gràcies, enhorabona també per la feina que fas i la feina que feu, i res, allà hi serem per veure-ho.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Sortim a Ràdio Pineda. Són les dues. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda impulsa ajuts per l'eficiència energètica en comerços i també indústries. L'Ajuntament posa en marxa aquesta nova línia d'ajuts per fomentar l'eficiència energètica i la transició ecològica en locals comercials, però també a les naus industrials. La subvenció pot assumir fins al 50% de la inversió. El màxim són 600 euros. Està plantejada per fer instal·lació de sistemes de monitors de consum energètic, incorporació de dispositius de control de temperatura o substitució d'equipaments de climatització, entre d'altres. Trobareu tota la informació avui a radiopineda.cat. També l'Ajuntament ha informat que ha posat en marxa la neteja de la Riera de Pineda i també de Can Feliu de Manola, sobretot a la seva trama urbana. L'àmbit d'actuació, en total, puja a més de 500 metres lineals. Es fan tasques de restauració i de millora ecològica per afavorir que la llera es pugui recuperar, sobretot amb espècies pròpies, com ara els alocs. Aquest dissabte es fa un concert de glosa a Pineda amb un vermut al pati de Can Comas, una nova proposta cultural. L'acte combinarà la música i la improvisació, sempre amb un ambient molt festiu i també participatiu. Una actuació basada en la glosa, que és tradició popular catalana que fusiona la paraula i el ritme. Organitza Òmnium al Maresme amb el suport de l'Ajuntament de Pineda. Recordeu aquest concert demà al migdia amb un vermut a Can Comas. I també destaquem del cap de setmana que arriba aquest diumenge l'Aplec de l'Arola, que torna amb un programa ple de cultura, tradició i molt bon ambient. Orsavinyà acollirà la nova edició de l'Aplec de l'Arola, una cita consolidada en el calendari festiu del Montnegre. Hi haurà tradició popular, activitats familiars i divulgació cultural. Una jornada en un entorn molt bonic, amb activitats durant tota la jornada. Activitats per tota la mainada, hi haurà tallers per tota la família, com ara tir amb arc, per fer atrapassó somnis o de bombolles gegants, però també una fira d'artesania, també la venda d'una nova samarreta, i la gent doncs podrà participar en una rifa popular, i també hi haurà l'actuació destacada de Catastrofer i de Sant Cats. Això serà, com diem, aquest diumenge a Orsavinyà. Per cert, que ja des de primera hora del matí comença la ruta guiada pel camí de les costes, començarà a les 9 del matí, de Cal Capità. I el temps que ve marcat, sobretot per la bonança, no només avui, sinó també els propers dies, i les temperatures clarament més altes del que tocaria per l'època. I atenció, perquè la setmana que ve encara poden pujar més les temperatures. Per tant, temperatures pròpies de ple estiu. És tot, més informació d'aquí a una hora.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 3. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda impulsa ajuts per l'eficiència energètica amb comerços i també indústries. L'Ajuntament posa en marxa aquesta nova línia d'ajuts per fomentar l'eficiència energètica i la transició ecològica en locals comercials, però també a les naus industrials. La subvenció pot assumir fins al 50% de la inversió. El màxim són 600 euros. Està plantejada per fer instal·lació de sistemes de monitors de consum energètic, incorporació de dispositius de control de temperatura o substitució d'equipaments de climatització, entre d'altres. Trobareu tota la informació avui a radiopineda.cat. També l'Ajuntament ha informat que ha posat en marxa la neteja de la Riera de Pineda i també de Can Feliu de Manola, sobretot a la seva trama urbana. L'àmbit d'actuació, en total, puja a més de 500 metres lineals. Es fan tasques de restauració i de millora ecològica per afavorir que la llera es pugui recuperar, sobretot amb espècies pròpies, com ara els alocs. Aquest dissabte es fa un concert de glosa a Pineda amb un vermut al pati de Can Comas, una nova proposta cultural. L'acte combinarà la música i la improvisació, sempre amb un ambient molt festiu i també participatiu. Una actuació basada en la glosa, que és tradició popular catalana que fusiona la paraula i el ritme. Organitza Òmnium al Maresme amb el suport de l'Ajuntament de Pineda. Recordeu aquest concert demà al migdia amb un vermut a Can Comas. I també destaquem del cap de setmana que arriba aquest diumenge l'Aplec de l'Arola, que torna amb un programa ple de cultura, tradició i molt bon ambient. Orsavinyà acollirà la nova edició de l'Aplec de l'Arola, una cita consolidada en el calendari festiu del Montnegre. Hi haurà tradició popular, activitats familiars i divulgació cultural. Una jornada en un entorn molt bonic amb activitats durant tota la jornada. Activitats per tota la mainada, hi haurà tallers per tota la família, com ara tir amb arc, per fer atrapassó o de bombolles gegants, però també una fira d'artesania, també la venda d'una nova samarreta, i la gent doncs podrà participar en una rifa popular, i també hi haurà l'actuació destacada de Catàstrofer i de Sant Cats. Això serà, com diem, aquest diumenge a Orsavinyà. Per cert, que ja des de primera hora del matí comença la ruta guiada pel camí de les costes, començarà a les 9 del matí, de Cal Capità. I el temps que ve marcat, sobretot per la bonança, no només avui, sinó també els propers dies, i les temperatures clarament més altes del que tocaria per l'època. I atenció, perquè la setmana que ve encara poden pujar més les temperatures. Per tant, temperatures pròpies de ple estiu. És tot, més informació d'aquí a una hora.

L'Ajuntament de Pineda ha posat en marxa una nova línia d'ajuts per fomentar l'eficiència energètica i la transició ecològica als locals comercials i naus industrials del municipi. Aquesta iniciativa té com a objectiu donar suport a les empreses en la implantació de mesures d'estalvi energètic i millora de la sostenibilitat. La subvenció pot cobrir fins al 50% de la inversió realitzada amb un màxim de 600 euros. Les sol·licituds es poden presentar tant de manera telemàtica com presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Calella canviarà el sistema de pagament de la zona blava i verda a partir del pròxim 2 de juny. L'aplicació Mowits substituirà l'Aparcare, fins ara en funcionament des del 2018, i que havia registrat problemes tècnics durant els darrers mesos. Entre les funcionalitats destacades hi ha la possibilitat de recuperar l'import del temps no consumit o anul·lar denúncies, fet que facilita una gestió més flexible de l'aparcament. Aquest dissabte, Pineda acollirà una nova proposta cultural amb el concert de Glosa Càustica a les 12 del migdia al pati de Can Comas. L'acte combinarà música i improvisació oral en un ambient festiu i participatiu. La iniciativa inclou també un vermut popular pels assistents. Ursavinyà acollirà una nova edició de l'Aplec de l'Arola, una cita ja consolidada al calendari festiu del Montnegre, que combina tradició popular, activitats familiars i divulgació cultural. Una jornada en un bonic entorn amb activitats durant tot el dia. La Malgrat Shopping es celebrarà dissabte amb una jornada plena d'activitats comercials, lúdiques i gastronòmiques. A la tarda destaquen els tallers florals i presentacions de moda. Aquest dissabte també l'actor Joel Joan arriba a Calella amb Vania, una reinterpretació contemporània del clàssic L'oncle Vania de Txékhov, inclosa dins del cicle Escena Calella. La funció començarà a les 8 i encara disposa d'entrades a partir de 12 euros. I el temps. Avui divendres es referma la massa càlida i, per tant, tenim més calor. Cap de setmana de sol, calor d'estiu i la mar ben plana. Temperatures sense canvis, voltant dels 26 graus a tall de mar. Diumenge encara farà més calor. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

0: Són les 5. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda impulsa ajuts per l'eficiència energètica amb comerços i també indústries. L'Ajuntament posa en marxa aquesta nova línia d'ajuts per fomentar l'eficiència energètica i la transició ecològica en locals comercials, però també a les naus industrials. La subvenció pot assumir fins al 50% de la inversió. El màxim són 600 euros. Està plantejada per fer instal·lació de sistemes de monitors de consum energètic, incorporació de dispositius de control de temperatura o substitució d'equipaments de climatització, entre d'altres. Trobareu tota la informació avui a radiopineda.cat. També l'Ajuntament ha informat que ha posat en marxa la neteja de la Riera de Pineda i també de Can Feliu de Manola, sobretot a la seva trama urbana. L'àmbit d'actuació, en total, puja a més de 500 metres lineals. Es fan tasques de restauració i de millora ecològica per afavorir que la llera es pugui recuperar, sobretot amb espècies pròpies, com ara els alocs. Aquest dissabte es fa un concert de glosa a Pineda amb un vermut al pati de Can Comas, una nova proposta cultural. L'acte combinarà la música i la improvisació, sempre amb un ambient molt festiu i també participatiu. Una actuació basada en la glosa, que és tradició popular catalana que fusiona la paraula i el ritme. Organitza Òmnium al Maresme amb el suport de l'Ajuntament de Pineda. Recordeu aquest concert demà al migdia amb un vermut a Can Comas. També destaquem del cap de setmana que arriba aquest diumenge l'Aplec de l'Arola, que torna amb un programa ple de cultura, tradició i molt bon ambient. Orsavinyà acollirà la nova edició de l'Aplec de l'Arola, una cita consolidada en el calendari festiu del Montnegre. Hi haurà tradició popular, activitats familiars i divulgació cultural. Una jornada en un entorn molt bonic, amb activitats durant tota la jornada. Activitats per tota la mainada. Hi haurà tallers per tota la família, com ara tir amb arc, per fer atrapassol o de bombolles gegants, però també una fira d'artesania, també la venda d'una nova samarreta, i la gent doncs podrà participar en una rifa popular, i també hi haurà l'actuació destacada de Catastrofer i de Sant Cats. Això serà, com diem, aquest diumenge a Orsavinyà. Per cert, que ja des de primera hora del matí comença la ruta guiada pel camí de les costes, començarà a les 9 del matí, de Cal Capità. I el temps que ve marcat, sobretot per la bonança, no només avui, sinó també els propers dies, i les temperatures clarament més altes del que tocaria per l'època. I atenció, perquè la setmana que ve encara poden pujar més les temperatures. Per tant, temperatures pròpies de ple estiu. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

L'Ajuntament de Pineda ha posat en marxa una nova línia d'ajuts per fomentar l'eficiència energètica i la transició ecològica als locals comercials i naus industrials del municipi. Aquesta iniciativa té com a objectiu donar suport a les empreses en la implantació de mesures d'estalvi energètic i millora de la sostenibilitat. La subvenció pot cobrir fins al 50% de la inversió realitzada amb un màxim de 600 euros. Les sol·licituds es poden presentar tant de manera telemàtica com presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Calella canviarà el sistema de pagament de la zona blava i verda a partir del pròxim 2 de juny. L'aplicació Mowits substituirà l'Aparcare, fins ara en funcionament des del 2018, i que havia registrat problemes tècnics durant els darrers mesos. Entre les funcionalitats destacades hi ha la possibilitat de recuperar l'import del temps no consumit o anul·lar denúncies, fet que facilita una gestió més flexible de l'aparcament. Aquest dissabte, Pineda acollirà una nova proposta cultural amb el concert de Glosa Càustica a les 12 del migdia al pati de Can Comas. L'acte combinarà música i improvisació oral en un ambient festiu i participatiu. La iniciativa inclou també un vermut popular pels assistents. Ursavinyà acollirà una nova edició de l'Aplec de l'Arola, una cita ja consolidada al calendari festiu del Montnegre, que combina tradició popular, activitats familiars i divulgació cultural. Una jornada en un bonic entorn amb activitats durant tot el dia. La Malgrat Shopping es celebrarà dissabte amb una jornada plena d'activitats comercials, lúdiques i gastronòmiques. A la tarda destaquen els tallers florals i presentacions de moda. Aquest dissabte també l'actor Joel Joan arriba a Calella amb Vania, una reinterpretació contemporània del clàssic L'oncle Vania de Txékhov, inclosa dins del cicle Escena Calella. La funció començarà a les 8 i encara disposa d'entrades a partir de 12 euros. I el temps. Avui divendres es referma la massa càlida i, per tant, tenim més calor. Cap de setmana de sol, calor d'estiu i la mar ben plana. Temperatures sense canvis, voltant dels 26 graus a tall de mar. Diumenge encara farà més calor. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
2: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: L'Ajuntament de Pineda impulsa ajuts per l'eficiència energètica en comerços i també indústries. L'Ajuntament posa en marxa aquesta nova línia d'ajuts. Volen ajudar els comerços per donar suport, sobretot en la mesura de estalvi energètic i millora de la sostenibilitat. La subvenció pot cobrir fins a un 50% del cost, però un màxim de 600 euros per actuacions, per exemple, d'instal·lació de sistemes de monitors de consum energètic, també incorporació de dispositius de control de la temperatura o substitució d'equipaments de climatització, per altres que siguin models més eficients. Es contemplen també algunes ajudes per instal·lar sistemes automàtics que permetin optimitzar l'encesa i apagada dels equips, i poden sol·licitar doncs aquesta subvenció les persones físiques i jurídiques, això sí, amb activitat econòmica a Pineda. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. I l'Ajuntament de Pineda ha posat en marxa la neteja de la riera de Pineda, també a Can Feliu de Manola. L'objectiu, millorar la capacitat hidràulica d'aquests cursos fluvials. Es prioritza la retirada de la canya americana, que recordem-ho, és una espècie invasora. L'àmbit d'actuació s'allarga amb uns 500 metres de llargada. Es fan feines també de restauració i de millora ecològica per recuperar espècies pròpies, com ara l'aloc. I recordem també una vegada més que s'ha obert el termini per poder demanar ajuts de menjador escolar pel curs que ve. Recordeu, el termini de sol·licituds acabarà el dia 12 de juny. Les tramitacions les podeu fer de forma presencial, però també amb cita prèvia trucant a l'Ajuntament i adreçant-vos a l'edifici Pijoan i Cotiller. Els formularis els trobareu també a l'Ajuntament o al Centre Cívic Poblenou. Calella estrenarà una nova aplicació per pagar la zona blava i la zona verda a partir del dia 2 de juny. Canviarà el sistema de pagament. L'aplicació Mouis substituirà Aparcare, que estava en funcionament des de l'any 2018 i que havia registrat alguns problemes tècnics. Entre les noves funcionalitats hi ha la possibilitat de recuperar l'import del temps no consumit o bé anul·lar denúncies. Això facilita una gestió més flexible de l'aparcament. Recordem, aquesta aplicació Mouis per Calella ja es pot descarregar per Android i també per Apple. Al web de l'Ajuntament de Calella trobareu també tota la informació. Un cap de setmana de molta activitat a Pineda. D'una banda, dissabte es farà el concert a Pineda de Glosa amb un vermut al pati de Can Coma. Serà a les 12 del migdia. L'acte combinarà música i també improvisació oral en un ambient festiu i participatiu. L'actuació està basada en la glosa, tradició popular catalana que fusiona la paraula i també el ritme. A més, com diem, hi haurà un vermut popular al pati de Can Comas. Això serà aquest dissabte a les 12 del migdia. Recordeu que s'ha organitzat per Òmnium al Maresme amb el suport de l'Ajuntament de Pineda. També us destaquem que diumenge arriba l'aplec de l'Arola amb un programa de ple de cultura, de tradició i també de molt bon ambient. Orsa Vinyà acollirà aquesta nova edició, una cita ja consolidada. Començarà amb una ruta guiada amb sortida de Cal Capital a les 9 del matí per pujar pel camí de les costes per arribar fins a Orsa Vinyà. A les 11 hi haurà la presentació del llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans amb Dani Rangil. Hi haurà danses tradicionals, s'escoltaran sardanes i molts tallers per la mainada. Una de les novetats serà la venda de la samarreta amb un nou disseny. Hi haurà també la missa a Sant Llop i la cercavila amb gegants fins l'ermita de l'Arola. Com sabeu, moltes famílies també s'hi queden a dinar. A més, hi haurà una rifa popular i un dels plats forts serà l'actuació de Catastrofer i de Sant Cats, que sempre ofereix un repertori de molta qualitat. També, com sabeu, trobareu tota la informació al nostre web. També, doncs, per la gent que els hi agradi caminar, doncs que sapigueu que hi ha aquesta ruta guiada pel camí de les costes. Podreu conèixer llegendes, històries, aquest corriol històric del Montnegre. Un camí molt bonic. Podreu conèixer el forat Bufador, la Creu d'en Manel o altres històries apassionants d'aquest corriol que encara es fa servir, com diem, per baixar d'Orsa Vinyà. La ruta té una durada de menys de 2 hores. Acabarà, com diem, a Orsa Vinyà, en un espai de gran bellesa. Allà també podreu viure l'aplec de l'Arola. Parlem també d'altres propostes pel cap de setmana. Per exemple, a Malgrat es farà el Malgrat Shopping aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats comercials, lúdiques i gastronòmiques. Organitza l'Ajuntament de Malgrat amb l'Associació de Comerciants. Començarà ja a les 10 del matí. Durant tot el dia hi haurà tallers, sortejos i moltes experiències. Tot això al centre de Malgrat. Hi haurà també una desfilada al parc de Can Campassol a partir de 6:45 de la tarda. Santa Susanna, mentrestant, acollirà una nova edició del Susanna Blues Festival, amb activitats obertes a tothom. Hi haurà activitats ja des d'avui divendres, amb la Fira del Disc, i durant tot el cap de setmana hi haurà també diverses actuacions. Tot plegat està organitzat per Espai Santa Susanna, és d'entrada lliure i vol dinamitzar el poble amb noves propostes culturals. I de Calella volem destacar també l'actuació de l'actor Joel Joan, que arriba a Calella amb Vania, una reinterpretació contemporània de tot un clàssic de Chekhov. Aquesta obra, doncs, es posarà a l'escenari a les 8 del vespre. Tot això dins el cicle Escena Calella. I sense deixar Calella, destacarem també que diumenge es fa la marxa solidària contra el càncer. Per tant, podreu mostrar la vostra vessant més solidària, una iniciativa organitzada per Oncolliga amb el suport de l'Ajuntament de Calella. El punt de sortida serà a 8:45 del matí del passeig de Manel Puigvert de Calella. I encara us direm també que el cap de setmana arribarà a Pineda una nova edició d'allò que s'anomena Desafío de Guerreros, una carrera d'obstacles líder a Llatinoamèrica i també a Espanya, que té milers de participants arreu del món. El cap de setmana arriben, per tant, a Pineda aquests participants d'una nova edició. De fet, és una iniciativa privada. El que vol fomentar és l'emoció de l'esport en equip o en solitari, amb carreres d'obstacles, amb aigua, fang i molta diversió. Les proves començaran ja al matí, repartides per tot el poble. Hi ha dos recorreguts, un de 6 quilòmetres, l'altre de 10. Hi ha cap a 30 obstacles que els participants han de superar. Cada obstacle té diferents dificultats i també hi ha la categoria Elite, amb resultats classificatoris, però també la categoria més popular, que és oberta a tothom, tothom que s'hi hagi inscrit. I avui divendres, doncs, dia de calor. Es referma aquesta massa càlida, un dia, per tant, de molta calor, la mar força tranquil·la. Volem saber què ens espera també el cap de setmana. La crònica del temps, de Jordi Pérez.
2: La calor apretarà de valent i sembla que es vol perllongar la setmana que ve, fins i tot intensificant-se. Intensa radiació solar i, per tant, la massa d'aire s'anirà caldejant. Propers dies ja ho està fent, amb aquests valors. Ahir ja els més de 30 van caure ja per moltes zones de Ponent, Lleida, Tarragona, hi ha en algun punt a la Catalunya Central i Girona. Aquí a la costa, a l'Alt Maresme, 25 graus, ja van fregar. Hi ha moments que baixa la humitat i què me'n diuen d'aquest sol? A migdia, tarda, amb vents pràcticament encalmats, doncs el sol crema de valent. Precaució, els propers dies busquin l'ombra, barret, si han d'anar a fer passejades, perquè el sol, insistim, que de juliol, eh? Avui, part de vespre a nit i també part de demà, podien aparèixer uns blancs a boira a la Costa Brava, fregar a la Costa Central, molt a tall de mar, si apareixessin, doncs l'ambient fresc, molt a tall de mar. Però, insistim, són fenòmens molt locals, dintre d'un context de gran estabilitat, i el pronòstic és ben clar de sol avui divendres. Temperatures poden pujar avui 1 o 2 graus, per cert, s'anirà caldejant la mar. Ara ja volta els 20-21 graus. I els propers dies m'atreviríem a dir que a la setmana que ve, si es manté aquesta estabilitat, doncs podríem arribar als 23-24 o per què no 25, eh? Però vaja, la mar s'anirà caldejant. Demà dissabte, dia de sol, eh? Però sempre amb el permís de que poden aparèixer alguns bancs a boira, potser la línia costanera, però que és difícil pronosticar els trams horaris i si durarà molt, poc, però vaja. Vents demà dissabte molt fluixos, temperatures en principi sense canvis. Diumenge, més caloreta i puguem tenir doncs, temperatures més altes. Diumenge el sol picarà més, podem dir-ho, calor d'estiu, al màxim. La setmana que ve, atenció, la calor encara apretarà més. Preparin-se la setmana que ve perquè en farà més, s'intensificarà i estarem parlant de temperatures doncs, de canícula, del 15 de juliol al 15 d'agost. Amb això ho diem tot, la calor que farà, amb el sol escalfant a base de bé, cremant, caient foc del cel, precaució, busquin l'ombra, crema, barret, ulleres, perquè el sol, insistim, no serà propi del mes de maig, sinó serà més propi del pic de l'estiu.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dents concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Radio.

0: Són les 8. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda impulsa ajuts per l'eficiència energètica amb comerços i també indústries. L'Ajuntament posa en marxa aquesta nova línia d'ajuts per fomentar l'eficiència energètica i la transició ecològica en locals comercials, però també a les naus industrials. La subvenció pot assumir fins al 50% de la inversió. El màxim són 600 euros. Està plantejada per fer instal·lació de sistemes de monitors de consum energètic, incorporació de dispositius de control de temperatura o substitució d'equipaments de climatització, entre d'altres. Trobareu tota la informació avui a radiopineda.cat. També l'Ajuntament ha informat que ha posat en marxa la neteja de la Riera de Pineda i també de Can Feliu de Manola, sobretot a la seva trama urbana. L'àmbit d'actuació, en total, puja a més de 500 metres lineals. Es fan tasques de restauració i de millora ecològica per afavorir que la llera es pugui recuperar, sobretot amb espècies pròpies, com ara els alocs. Aquest dissabte es fa un concert de glosa a Pineda amb un vermut al pati de Can Comas, una nova proposta cultural. L'acte combinarà la música i la improvisació, sempre amb un ambient molt festiu i també participatiu. Una actuació basada en la glosa, que és tradició popular catalana que fusiona la paraula i el ritme. Organitza Òmnium al Maresme amb el suport de l'Ajuntament de Pineda. Recordeu aquest concert demà al migdia amb un vermut a Can Comas. També destaquem del cap de setmana que arriba aquest diumenge l'Aplec de l'Arola, que torna amb un programa ple de cultura, tradició i molt bon ambient. Orsavinyà acollirà la nova edició de l'Aplec de l'Arola, una cita consolidada en el calendari festiu del Montnegre. Hi haurà tradició popular, activitats familiars i divulgació cultural. Una jornada en un entorn molt bonic amb activitats durant tota la jornada. Activitats per tota la mainada, hi haurà tallers per tota la família, com ara tir amb arc, per fer atrapassol o de bombolles gegants, però també una fira d'artesania, també la venda d'una nova samarreta, i la gent doncs podrà participar en una rifa popular, i també hi haurà l'actuació destacada de Catàstrofer i de Sant Cats. Això serà, com diem, aquest diumenge a Orsavinyà. Per cert, que ja des de primera hora del matí comença la ruta guiada pel camí de les costes, començarà a les 9 del matí, de Cal Capità. I el temps que ve marcat, sobretot per la bonança, no només avui, sinó també els propers dies, i les temperatures clarament més altes del que tocaria per l'època. I atenció, perquè la setmana que ve encara poden pujar més les temperatures. Per tant, temperatures pròpies de ple estiu. És tot, més informació d'aquí a una hora.

Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Molt bona nit, això és Nit de Rock, i tot seguit en Jordi ens començarà a parlar de les novetats d'avui del programa que tenim aquí. Esperem que arribi en Paco d'aparcar, jo aquí els controls fins que arribi en Paco, però de moment en Jordi amb tots nosaltres. Vinga, som-hi, endavant, Jordi.

0: Blue Ambition, perquè no sé si s'ha escoltat, ara sembla que funcionen, a veure, parla, perquè jo crec que...
1: Sí, ara sí.
0: Ara sí, és que dic, aquí passa alguna cosa i he vist que no els havies engegat. Bé, no és igual, Blue Ambition, quatre temes, Frederic és la mà, Tommy Denander i la meravellosa veu d'en Robbie LeBlanc. Vinga, escoltem-lo, que val molt la pena.

Radical Change, el canto, marca de la casa, després d'aquest meravellós disc d'AOR tan acurat i tan metòdic. Anem a escoltar una mica de blues pantanós d'un dinàmic quintet que s'anomena Southdown Shakes Charmers, que ens presenten el disc Satisfied Your Soul d'aquest 2026, i són Chris Denen a les veus, guitarres i harmònica, Gary Ritchie, guitarres i backing vocals, Nat Sturpin al baix guitarra, el Brock Maloney a les bateries i percussió, i l'Angie Pula a les backing vocals. Aquest, doncs, el grup porta creant música des del 2013 amb base a Melbourne, o sigui, són australians, però amb ànima del profund surt. Aquest profund surt, doncs, barregen

folklore hoodoo, sòrdid underground, i inspirant-nos en bandes com Cream, Johnny Winter, Creedence Clearwater Revival o mateix Jimi Hendrix. La banda té un enfocament doncs, fresc del gènere, tot i ser pantanós, capturant una atmosfera retro, realment familiar perquè els que portem molta música ja escoltada, creant el seu propi so i caracteritzat per tons de guitarra banyats en el sol dels 60, veus crues i emotives i una secció rítmica potent combinada doncs, amb un toc un punt més pesat. Amb la reputació que s'han guanyat ràpidament gràcies als seus enèrgics concerts en directe, la banda ha participat en nombrosos festivals de blues i locals doncs, molt estimats al País dels Canguros, com el Michael Creek Rock o el Blues Fest, el Brucen Blues Festival, el Saikatlif and Local Festival i el Trafalgar East Blues Festival. Escoltem quatre temes: Satisfy Your Soul, 1000 Cats, perdó, Flying High i On My Trail. Endavant, doncs, amb aquest disc d'aquests tios una mica pantanós i una mica, doncs, diguéssim, fosc.

0: Última novetat, avui.
1: Última novetat. Falten 10 minuts per les 11. I anem ara per un, amb un duo canadenc de rock progressiu que s'anomena Crowlands, que, si no m'equivoco, fa 2 anys van ser tops aquí al programa. I ells porten una visió, la seva visió creativa més enllà que mai, amb aquest disc que s'anomena Apocalipsis, amb un tema que dona títol al disc de més de 19 minuts, que no escoltarem.
0: No.
1: Ells, durant uns anys, s'han caracteritzat no només per continuar el llegat del Rush, sobretot també amb la veu.
0: La veu és molt al començament del...
1: Sí, del
0: Jedi Lee.
1: Sí, del Jedi Lee. Fins a data, la banda ha publicat 2 àlbums d'estudi, un debut homònim del 2020 i el Fearless del 2023, el que dèiem. Alguns EPs com Mantra, With Flyers i l'EP instrumental Ritual One and Two.
0: Que és New Age.
1: Que es va llançar l'any passat. Ara, l'any 26, doncs, tornen amb molta força, passen de l'ambiental a la narrativa i fantasia metalero progressiva del seu tercer disc amb estudi, i que és un disc que està publicat per Inside Out. Podem escoltar elements del grup de prog italià Unreal City, que ara en Marco ens explicarà qui són, l'era Lizard de King Crimson, premiat a Formeria, Marconi, Birdfish, Van de Graaff, una banda d'aquelles que sempre he sentit a parlar, però no hem escoltat mai. Van der Graaff és el Peter Hamill.
0: Van der Graaff.
1: Gentle Giant tampoc hem escoltat.
0: Jo Gentle Giant sí.
1: Una mica... Bé, en fi, estem parlant de bandes de rock progressiu setentero.
0: Complicadetes.
1: Algun dia podem fer un especial amb Marco Enzafarà, perquè ell és un erudit amb això. I bé, doncs ho podem fer, eh? Però vinga, anem a escoltar ara aquests 4 temes de Crowlands, bastant directes, per cert.
0: Sí.
1: Foot Soldiers of the Syndicate, Through the Looking Glass, Black Star i The Fall. Déu-n'hi-do el discasso que s'han marcat els Crowlands. Endavant.

0: Vinga, i ara aquest homenatge amb un disc doncs, que fa 50 anys que va aparèixer, no? Ara farà...
1: Va ser el 17,
0: setmana,
1: va ser
0: fet el 17, el 17 de maig del 76, doncs s'editava el segon disc de la banda doncs, que va formar el senyor Richie Blackmore després d'abandonar els senyors de Deep Purple. Rainbow, un disc que, en fi... Va revolucionar el món, gairebé podríem dir, del hard rock, o del, gairebé diuen que és una de les pedres angulars de lo que s'entén ara per heavy, no?
1: Per heavy metal. I per metal, power metal.
0: O power metal fins i tot, no? Cosa que jo penso que és una miqueta exagerat, perquè realment el power metal aquí no... Jo, vaja, no sé, almenys amb el concepte amb el que jo tinc, que és el power metal, penso que aquí no n'hi ha. Però bueno, aquí va haver una conjunció d'astres, no? Es van alinear, per mi, jo estic parlant personalment, una alineació d'astres de músics de primer nivell que van tocar el cel. I bé, no hi ha massa...
1: És massa escoltar, més a dir, s'ha d'escoltar perquè...
0: Realment és escoltar, eh?
1: És un discasso.
2: De que deia que la força del Rising era deguda que hi havia tres tios emprenyats, que eren el Cosi Paul,
0: el Dio i ell.
2: I que aquesta era l'energia que portava.
0: Sí, no, i evidentment sí, perquè a veure, el Jimmy Bain ja està ocupat amb els seus whiskies, i Tony Carey potser era jovenot i no sabia d'on te li baixaven les hòsties.
1: Jo crec que
0: però
1: no.
0: Però sí que era un músic brillantíssim i que va, en fi, la feina que fot el Carey aquí, vull dir, és diferencial. Diferencial total, vull dir, és acollonant. Bé, podíem parlar de batalletes, de quan ho vam escoltar per primer cop, és igual, no cal. La portada és hipnòtica, en fi, no sé. Marco, no sé si tu et va marcar tant, no sé, a mi em va marcar moltíssim. Tu no? Bueno, doncs no.
3: Jo, la primera vegada que vaig escoltar la intro de Teclat, se me va posar els
0: gallina de piel.
3: Bueno,
0: doncs ja està.
3: Sí,
0: és que només,
3: ja està tot.
0: Només això ja...
3: La intro, i com sí, entra sí. Després la guitarra del Blackmore...
0: És acollonant. Home, clar.
1: Home, clar. Home.
3: I amb això... Allò és... Amb això...
0: Clar.
3: Ja és que no es pot dir res.
0: Clar, jo havia escoltat el Difficult to Cure, que era el primer, i clar, no té res a veure, a més amb un cantant nou, i dius, hòstia, és la mateixa banda? Sí, la mateixa
3: banda. Jo és que, curiosament, vaig començar amb el primer.
0: Ja. Yeah.
3: Vaig començar amb el primer, i després me vaig comprar aquest, i després el Lonely Rock and Roll.
0: Hòstia,
3: i el so,
0: mira,
3: el so aquest
0: anar,
3: més americà el vaig descobrir després.
0: Vas anar en progressió, que el primer sembla que estigui gravat com el ralentí, i aquest sí. Porta una velocitat que acollonant.
1: Jo va ser el primer que vaig tenir.
0: Doncs
1: jo vaig entrar per la puerta
0: bé.
1: Grande,
0: vas
1: vaig
0: començar
1: entrar.
0: Bé, vas començar bé.
2: Hi havia una edició Gatefold i una altra que era Single Jacket, no? I, sobretot la portada, que és hipnòtica més...
0: Més hipnòtica, total. Defineix un estil, realment. No, doncs vinga, no ens amardem més.
1: Escoltem-lo sencer.
0: Escoltem, mira, escoltarem, bueno, ja és a l'ordre, Tired Woman, Run with the Wolf, Starstruck, Don't You Close Your Eyes, podria ser la cançó més fluixa, Stargazer ja és el top
1: és,
0: of the
1: és
0: top.
1: És l'hòstia.
0: Light in the Black, que poder sí que aquí diríem, bueno, una mica de power metal, bueno, poder sí, però bueno. En fi, Rising, aquí, en Interra.
1: Gaudim-lo.
0: Som-hi.

0: Vinga, i després d'escoltar aquesta obra mestra, Rising the Rainbow, que va sortir el 17 de maig del 1976, 50 years ago, anem ara doncs, a seguir amb aquesta banda, no? Una banda doncs, màgica per nosaltres i per molta gent, Rainbow, i aquest any doncs, ha aparegut un homenatge a Rainbow. Jo, per mi...
1: Que a més la portada és una mica inspirada en el Rising.
0: Sí, en el Rising, sí, perquè hi ha la mà, però que agafa una mena com de...
1: Hi ha com una calavera. No?
0: Un cas medieval, bueno, fan... Sí. Normalment sempre cauen amb el tema de tota la iconografia medieval, no?
1: Sí.
0: Que portava Rainbow.
1: Per les lletres inicis, del Ron. No?
0: I per mi és un homenatge que no cal, perquè és molt complicat, millorar cançons d'una banda així.
1: Bé,
0: és complicat.
1: Jo no crec que els homenatges tampoc siguin per millorar, no? Sinó és perquè gent reconeguda
0: sí.
1: toqui les cançons d'aquest.
0: Toqui les cançons sí. i potser que suporti el seu terreny. Perquè sí. per tocar-la igual,
1: bueno,
0: la veritat és que, bueno... No,
1: igual no serà mai, perquè
0: no són els mateixos
1: músics.
0: A Lady of the Lake d'Angel gairebé que no innova res, no? L'únic és que sents el diminó en lloc del dio.
1: Sí.
0: Bueno, en fi, que sí, no? Bé, clar, aviam, aquí...
1: Més res per veure la gent que hi toca, no? I quina gent ha volgut col·laborar i quina gent i com es barreja la penya. Crec que és el més interessant.
0: Aquest homenatge, doncs, porta gent.
1: Molta gent.
0: La secció rítmica és Bob Dudley i Carmine Appice, gairebé amb tots els tracks.
1: La pitxa.
0: I llavors, clar, trobem l'excantant de Rainbow, Grant Bonnet, trobem Jonathan Kendo, Galdrich...
1: A més, el collons és que Bonnet fa temes de Dio.
0: Sí, fa temes de Dio. Don Airey, Mike Trump, Marty Friedman...
1: És curiós perquè hi ha algú que no pensaries mai qui fos com Jonathan Cain.
0: Jonathan Cain hem flipat.
1: Dius, què fa aquí?
0: Mick Box duria hip.
1: Mick Box duria hip, què fa aquí?
0: Que es prodigui a fer dibuix,
1: correcte.
0: A més, Julian Turner sí, fa una versió de l'Stone Cold amb Vivian Campbell, bé, en fi... Compreu-vos-el o descarregueu-lo.
1: Escolteu-lo com a mínim, perquè menys, no? És curiós.
0: Ara, de moment, posarem... No es donarà temps de posar gaire més. La setmana que ve, si vols, podem fer una segona part.
1: El que vulguis.
0: Tenim unes quantes per posar, no? Escolteu, Long Live Rock and Roll, que hi ha Bob Dudley, Grant Bonnet, el Bumblefoot, Carmine Appice o Peachy, Don Airey, gent que ha tocat amb Rainbow. Bob Dudley, Grant Bonnet i Don Airey estaven allà, eh? Long Live Rock and Roll i després Man of the Silver Mountain, una versió... força original, amb Sebastian Bach, amb
1: Doug Aldridge,
0: Bob Dudley, Carmine Appice, Mick Box i Jonathan Cain.
1: Curiós.
0: Que sobrevola el teclat allà en el tema, eh? Escoltem-les, som-hi.

0: Posarem un tema més.
1: Sí,
0: per
1: no?
0: Per acomiadar.
1: Kill the King, un, aquest...
0: precursor del power metal.
1: Aquest poder sí que podíem dir, bueno, vale, si volen dir que és el precursor del power metal, no? Aquí trobem Rick Wakeman, que dius, què fot aquí?
0: Què fa el senyor Wakeman, però collons, si ja ha tocat amb l'Ozzy i amb Black
1: Sabbath. No, evidentment Rick Wakeman, que fot un solo de teclats amb una cançó que originalment no hi és. Però bueno,
0: no, però li posa, ell li posa.
1: Bob Daisley, que realment sí que la va gravar
0: el baix,
1: o com a mínim no sabem si aquesta la va gravar el Blackmore, el baix, o ell, perquè
0: exacte.
1: No va estar tot el disc, no? El rock and roll Bob Daisley tocant el baix, sinó que hi ha alguns temes que el Blackmore no, ho va tocar tot, no? Vinnie Moore...
0: Bueno, un deixeble, no?
1: Sí. Marc López, que aquest és el que canta...
0: Que no sabem qui collons és aquest.
1: No sabem qui cony és. Marc López. I Chris Adler, que és el bateria, crec que és el Face Warning. I bé, aquí hi ha un doble bombo, doncs, bueno, que converteix la cançó. En gairebé trash metal, realment, eh?
0: Realment és... Com a mínim és una mica diferent. Vinga, va, escoltem-la i acomiadem.
1: Ja ens acomiadem de tots vosaltres fins la setmana que ve. Bona nit, bons germans. Visca Déu.
0: Ah!
1: Kill the King.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.